0: por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
0: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambustó, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
3: L'aigua és un recurs que no es pot malbaratar. Però, és clar, jo tinc jardí.
4: Què faig amb les meves plantes?
3: I jo, amb el meu jardí? Us ajudo?
4: Sí, és clar.
5: Veniu a Centre Verde Sal. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
4: M'interessa.
5: Centre Verde, a Sal.
6: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
7: A disfrutar.

0: L'estudi de Ser Catalunya, més del Santi Ovalle, també hi ha l'Adrià Soldevila. Solde, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: I completant el nostre trident de Barça, com tota la setmana, a Anglaterra, a St. George's Park, perdut al bosc a la vora de Birmingham, i tenim el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs?
2: Hola, què tal a tots? Felicitats, Santi Ovalle. Content de saber que tornes a trepitjar la redacció de Ser Catalunya tants mesos després.
3: Però sí. Si he estat aquí... dos dies.
0: A veure,
3: perquè sembla que jo sigui un jet aquí. Ahir vaig entrar des de Tordera, amb Joan Garcia. Dimarts estava aquí Pedro Sánchez. Si està aquí el nostre president, com he d'estar jo? I dilluns vaig estar aquí. O sigui, fa dos dies que no passo per aquí. No?
0: Ple.
3: He estat tots els dies treballant.
0: Sí. Avui és festa major, Nil, perquè us han deixat veure el primer quart d'hora d'entrenaments del Barça l'endemà que arribés Rafinha, un dels capitans, que tornava lesionat del Mundial, i avui has pogut veure al damunt de la gespa com evolucionen tots plegats.
2: Sí, de fet, ens ha sorprès perquè se'ns havia explicat que al principi faria treball al marge, treball de gimnàs, i quan ens han obert aquests primers minuts que acaben d'acabar ara mateix, l'hem vist sobre la gespa fent els primers exercicis d'activació. Ràpidament s'ha escaquejat, per dir-ho d'alguna manera, del segon exercici i ha marxat a parlar amb Hansi Flick. Hem tingut una conversa d'un minut, un minut i mig, i després Rafinha, que ha marxat amb els preparadors físics cap a un altre dels camps, dels molts camps que hi ha aquí a St. George's Park. Més enllà de Rafinha, que ha fet aquesta primera part, la novetat és que Alejandro Valde també ha fet ja treball sobre la gespa amb el grup. En el primer dia dilluns que ens van obrir aquests 15 primers minuts estava al gimnàs, va fer una mica de carrera contínua, sembla que ja ha superat aquestes petites molèsties a l'esquena Alejandro Valde. La resta entrenant tots menys Frenkie de Jong, i tampoc entrenava sobre la gespa Tommy Marquès amb unes petites molèsties. El Barça, que ha entrenat, està entrenant de fet a aquesta hora i tornarà a entrenar avui a les 5 de la tarda hora local, a les 6 de la tarda a Catalunya, abans d'aquest partit del primer amistós que jugarà demà a la tarda a Birmingham, en el qual, en principi, si no hi ha cap novetat, podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi.
0: Per tant, demà a 3:15, primer partit de pretemporada del Barça de Flick en aquest estaix, l'únic que veurem a porta oberta, i n'estarem molt pendents. Ahir també va ser dia de festa major, Nil, perquè vam tenir protagonistes. Va passar per l'arguero Gerard Martín, que si ja és un futbolista que s'ha fet estimar molt des del principi, ja quan ahir explica la història de com ha quedat batejat com a Gerard Maldini, sí, les ganes d'abraçar aquest bon home que s'ha guanyat el cor de tots els culers a base de pencar i d'aprofitar oportunitats, ja és per fer-nos de Gerard Martín fins a les últimes conseqüències.
2: Sí, és un futbolista que amb humilitat, amb treball, però també amb ambició, ha arribat a ser el defensa titular del primer equip. Jo crec que Santi Ovalle aquests dies ho ha explicat a la perfecció, no? I que amb lo molt que confia Hansi Flick amb la parella Cubarsí, Gerard Martín, i ahir, averiguant una mica abans de l'entrevista, va arribar aquesta història de com ha arribat que l'anomenin Gerard Maldini. Tot ve d'un amistós a Corea i d'alguna broma que hi ha amb els jugadors de l'equip.
4: Empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en sí, pero luego por internet no sé quién lo sacó, que
0: luego caló.
4: Sí, que ya se quedó un poco ahí, y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
0: Qué bueno.
4: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
3: Sí, va a ser Flick.
2: Va ser Flick qui li va fer aquesta primera broma, i després recordo que Eric, Pedri i companyia li van comentar a les xarxes socials, a la fotografia, com a casador, a vegades li comenten alguna altra cosa, doncs li van posar Maldini, fins que va arribar la història a la nòvia, que va posar-se en contacte amb el fill de Paolo Maldini i li va fer arribar aquesta camiseta pel seu aniversari. Evidentment, després deia en broma que quin nom, no?, quin sobrenom li han posat, que poc es pot queixar un Gerard Martín, que evidentment des de l'arribada de Hansi Flick...
3: Que gran la nòvia, per cert, Que gran la nòvia.
2: Molt bé, la nòvia.
3: De posar-se en contacte, com qui no vol la cosa, amb Maldini, perquè li envia la samarreta.
1: Amb Maldini, que ara deu estar tranquil, no?
3: Sí, correcte.
0: Són dies a Itàlia, a futbol italià, a la federació italiana. No, sí, sí, bombeta de fum, no?
1: Sí, Leonardo i Maldini han plegat.
0: Sí, sí.
2: Han plegat els dos. Ara el dubte és saber quina camiseta li arribarà firmada avui a Santi Ovalle. En tot cas, demà ho podrem saber. Tinc gent ja que riu per aquí a la sala i em miren amb mirada amenaçadora. En tot cas, continuem parlant de l'entrevista Gerard Martín al Larguero.
0: Sí, perquè el paper que ha tingut Flick en la seva evolució, Gerard Martín també s'hi va estendre en la confiança que li ha donat sempre l'entrenador.
2: evidentment això li ha valgut per canviar el seu estatus de ser titular ara mateix al Barça, i parlava així de la importància que ha tingut Flick a la seva carrera.
4: Me ha dicho que está contento con lo que está viendo, que quiere que siga así creciendo y nada, un poco eso. Al final la relación con él es muy buena. Yo siempre he dicho que desde que decidió como que me quedara en el equipo hace dos temporadas, que yo de ahí, aunque igual no tuviera tantas oportunidades, notaba mucho su confianza, y eso también me ha ayudado a crecer y a ser el futbolista que soy a día de hoy. Y bueno, y actualmente pues es igual, con mucha confianza con él, y también me dice todo lo que piensa de mí y lo que puedo llegar a hacer, y yo confío en eso.
2: És Gerard Martín parlant de la importància que té Hansi Flick. Un Hansi Flick que al principi l'utilitzava bastant de lateral, però que ara ell assegura que el fet de saber al 100% que és central i només ha de jugar de central el tranquil·litza molt per poder-se enfocar i millorar encara en algunes coses.
4: Al principio, cuando empecé de central, aún estaba un poco con la mente en las dos porque iba cambiando, pero ahora sí que ya tengo la mente puesta ahí de central, y eso... Al final, el año pasado creo que hice muy buen año, y encima por ser mi primer año allí. Pero bueno, siempre creo que puedo mejorar en todo, y eso voy a intentar este año. Tanto de mis compañeros como del entrenador y del club, pues noto mucho la confianza en mí, y bueno, sí que tenemos también muy, muy buenos centrales.
2: Molt tranquil Gerard Martín, també amb si el Barça busca o no un central. Diu que nota el 100% la confiança de l'entrenador i també, evidentment, dels seus companys. Com dèiem, un Gerard Martín que és treballador, humil, però també ambiciós, i aquesta ambició es mostra en el discurs, perquè lluny de dir que la selecció espanyola, per ell, l'absoluta, és un somni, ho assegura que ho té entre cella i cella com un objectiu.
4: Sí, yo lo tengo como objetivo, ¿no? Seguir creciendo aquí en el club, y bueno, pues también eso significaría seguir dando más pasos y pues poder ir a la selección también.
0: A veure si te l'endures a l'Europa encara o Valle a Gerard Martín d'aquí dos anys.
5: Segur.
0: A veure com evoluciona, no? Però clar, això també s'haurà de correspondre, Nil, que no va voler trepitjar vassals amb els temes més delicats, un d'ells, si toca renovar o no toca renovar.
2: Sí, ell té contracte fins al 2028. És veritat que quan li parlàvem d'això en el vídeo se li dibuixava un somriure total. Per la informació que jo tinc, en el Barça tenen previst en breus poder-li fer ni que sigui una millora de contracte, no? Perquè no està segurament valorat com el futbolista que és a dia d'avui. Té contracte fins al 2028, no hi ha molta tranquil·litat en aquest sentit, i està clar que el Barça està content, sobretot Flick, amb Hansi Flick, i evidentment Gerard Martins va reconèixer que vol quedar-se al Barça. Per tant, jo crec que no és descabellat pensar que d'aquí uns mesos, quan ja s'hagi solucionat tot el que s'ha de solucionar, que és molta cosa encara en tema mercat, doncs que com a mínim se li pugui fer una millora de contracte al futbolista.
0: D'aquí un any entrarà a l'última temporada de contracte, i això, Santi, per política de club, es sol evitar. Que el futbolista entri... És a dir, mig any abans, un any i mig abans d'acabar contracte, s'han d'anar abordant les coses, com a mínim.
5: Aquesta és la voluntat del club.
0: Els timings solen ser aquests.
5: Sí,
0: no parlo
5: total,
0: de Gerard Martín, ho dic també total. Perquè els oients tinguin més o menys al cap com funciona, que si tu el jugador t'acaba el 28, vol dir que al gener del 28 és lliure per negociar amb qui vulgui, vol dir que a l'estiu del 27 la força per negociar renovació la té ell, perquè el cap de mig any queda lliure per negociar amb qui
5: totalment
0: vulgui. Per tant, abans d'acabar la 26-27, aquesta renovació ha d'estar enllestida, per tant, a partir de la tardor s'ha de començar a abordar.
5: Marc Bernal també, mateixa situació. Què passa? Marc Bernal ha de jugar 20 partits seguits per la millora que vol. Gerard Martín no li cal. Gerard Martín, ja sabem el que és Gerard Martín, i d'aquí anirà creixent. Però sí, són els timings. I s'ha de fer ja, si no estàs en la situació que estàs, amb Ferran Torres, que en 6 mesos és lliure per marxar, per començar a negociar el seu futur, deixant 0 euros a la caixa.
0: Et puc fer la pregunta que s'estan fent molts oients ara que has tret el nom?
5: Sí.
0: Què passarà amb Ferran?
5: Que al setembre li oferiran la renovació. Si arriba a setembre, que jo crec que arribarà, no crec que marxi, però vaja, pot arribar amb una oferta al Paris Saint-Germain i marxar, o de qui sigui, i marxar. No crec que passi. Jo crec que al setembre començarà la negociació per renovar, sabent que és una negociació on Ferran Torres té la paella pel mànec, perquè és l'heroi d'Espanya, pel gol que va marcar i perquè li queda un any de contracte, i si no marxa a preu zero. Això li va passar el mateix, exactament el mateix, al Barça amb Ronald Araujo. Quan el renova a un preu per sobre de... a un preu, vull dir, a un salari per sobre de mercat, perquè marxava gratis. En 6 mesos era lliure, era futbolista lliure. I, bueno, i la gent ara amb el temps diu, podria haver marxat o podria haver fitxat la Juventus, però aleshores l'havies de renovar per una quantitat alta, perquè si no, un futbolista que tenia un valor d'uns 50, 60, 70 milions et marxava a zero. I això és, per un director esportiu, és una desfeta descomunal. En la mateixa situació està Vinícius, per exemple.
0: Mm. No, ho dic perquè és que abans de començar el programa, Xangri ens havia deixat ja el YouTube. Ferran, hay que vender l'Espanya, el club que sea, però que sea un club espanyol, que en el Barça nadie lo queremos. És una cosa que la gent està pendent de què passa amb el futur de Ferran.
5: Jo crec que Ferran és una peça molt més que vàlida pel Barça, sincerament.
2: La sensació...
0: Sí, digues, Nil.
2: Jo anava a dir, la sensació que hi ha aquí a Anglaterra, evidentment, subscrivint de primer a l'última lletra tot el que ha dit Santi Ovalle, a més, de que aquest interès del Paris Saint-Germain, ningú diu que no pugui ser real, però de moment el Barça no té cap notícia. No sé si teniu una informació contrària,
5: no.
2: Diguem-ho, però en principi el Barça no hi ha cap notícia. El Barça ja va explicar Santi que vol abordar aquesta renovació el mes de setembre per temes de fair play i tot això. La voluntat del club...
5: El tema de fair play és molt bàsic, eh? És que per renovar-lo se li han de pagar 8 milions d'euros al Manchester City.
2: Aquests 8... Més el que demana ell de més.
5: Sí, correcte, però bé, això sempre hi ha millores contractuals, però sí, també... però els 8 milions impacten de manera directa. És com un fitxatge petit, però com un fitxatge. Aleshores, entre ficar tots els ous en la cesta
0: a la cistella
5: del nou i esperar un mes per fer aquest pagament de 8 milions, volen esperar un mes, 2 mesos a fer el pagament perquè no els afecti directament al fair play. Bàsicament és això.
0: Sí, és a dir, a més que molta gent, però com pot ser que pactis per renovar? Entenc que dintre de la renovació amb el City tenia certa lògica que el City et demanés calés per l'edat del jugador, que tu fitxes un tio de 22 anys i estàs fitxant, en teoria, davanter per 10 anys, però tu com a Barça diguis no, perquè jo n'hi puc fer 5 de contracte.
5: També
0: com
5: que...
0: amb 5 em deixi tirat, no estic fitxant davanter per 10 anys. Llavors, doncs, el terme mig és, doncs mira, si renova, ja em pagaràs.
5: Si el renova...
0: No? És a dir, crec que està ben negociat en aquest cas. De dir, si el tinc 10 anys, ja cobraràs el que em demanes per un jugador que el tindré 10 anys.
5: Si el renoven, haurà acabat costant 70 milions d'euros Ferran Torres.
0: És el que demanaven segurament per això, per
5: entre
0: la
5: fixes,
0: per la joventut
5: fixes variables.
0: Nin, alguna cosa més des d'Anglaterra?
2: No, ens atendrà d'aquí una estona un dels grans protagonistes de, no sé si de la gespa, però de la concentració, Chesney. Crec que, per desgràcia, no ens enganxarà en directe el que t'hi jugues, en tot cas. Si li volgués acabar abans l'entrenament, Chesney, i passar per aquí amb la premsa, doncs el posaríem aquí en directe el que t'hi jugues. Demà partit a Birmingham a la tarda. Podrem escoltar Flick, protagonistes, i molt pendents de situacions com les de, per exemple, Marc-André Ter Stegen, que sembla que s'han de resoldre ja, però no acaben de resoldre's encara amb aquests temes fiscals, tot i que acabarà marxant a l'Àjax.
0: Doncs si surt d'hora Chesney, ens avises, Nil, i l'escoltem directe al que t'hi jugues.
2: Perfecte, una abraçada per tots.
0: Abans de tancar el bloc Barça, Santi, una veu més, perquè ahir sentíem Joan García al seu campus, però després va estar al Larguero i va deixar alguna reflexió interessant.
5: Per exemple, que n'estan farts de com de carregat i feixuc és el calendari.
6: Algo estoy descansando ahora, pero bueno, también no podemos parar del todo, que si no, cuando volvemos a ver quién se tira al suelo y se vuelve a levantar, entonces. Y además, bueno, cada vez hay más partidos, sobre todo pues si vas también con la selección, no paras. Entonces, bueno, creo que es algo que habría que mirarse, pero bueno, al final entiendo que esto también es parte del fútbol, de los aficionados, y bueno, intentar trabajar más, tener más prevención de lesiones y adaptarse, que también es importante.
5: Va dir ahir al campus, l'escoltàvem, que l'objectiu, el gran objectiu és la Champions, però el Larguero va dir que això no pot convertir-se en una obsessió.
6: No lo llamaría obsesión, creo que ahí sería un error, ¿no?, obsesionarse. Pero bueno, creo que sí que tiene que ser un objetivo, una exigencia que nos debemos poner antes de empezar la temporada. El año pasado no pudo ser, este año pues también con un par de mejoras en la plantilla, pues vamos a estar más cerca seguro y vamos a trabajar para ello.
5: I una última reflexió sobre la porteria de la selecció espanyola, perquè crec que aquesta declaració reflecteix a la perfecció el concepte família que tan va defensar Luis de la Fuente.
6: Se ha demostrado al final Unai. Ha hecho un grandísimo mundial, ha sido el mejor portero del torneo y ya te digo yo que tanto David como yo estamos súper contentos y súper orgullosos de cómo lo ha hecho y de que se le ha reconocido con ese título personal.
7: Con esa competencia sana que tenéis, tu objetivo es, próximo Eurocopa 2028, ser el portero titular de España, ¿no?
6: Queda mucho. En eso el fútbol ya se sabe que pueden pasar muchas cosas en poco tiempo, entonces evidentemente los objetivos están ahí, pero con calma y con cabeza y pensando en el presente e ir mejorando poco a poco.
5: Agraïm a Joan Garcia que ens atengués al Larguero des del seu campus a Tordera. Tots els nens que vulguin ser porters, jo aniria al campus del que per mi és, juntament amb Thibaut Courtois, el millor porter de l'actualitat.
0: No tindries dubtes, eh?
5: Jo aniria al campus.
0: De qui aniries
5: a
0: aquest fest de mentors?
5: I l'any que ve hi tornaré a anar, al campus, que també el faran.
0: L'obertura del que t'hi jugues la feia a tres bandes, des d'Anglaterra, des d'allà, i també des de les oficines del Barça, on hi havia junta, Solde, i ens explicaves la notícia de que fins com a mínim finals del primer trimestre del 27 no es començarà a obrir la tercera graderia,
1: sí,
0: si no anem una mica més enllà, i també que el refinançament del Camp Nou i l'assemblea en la qual s'havia d'aprovar eren l'eix central al voltant del qual es vertebrava aquesta reunió de la Junta Directiva, que efectivament ens va ratificar el propi club que això havia sigut el punt central, i també més qüestions, com per exemple les noves funcions que agafa Deco o operacions que vol fer el Barça aquest estiu d'amistosos del primer equip o de fitxatges del femení.
1: Sí, va haver-hi una reunió de Junta amb, diguem-ne, dos continguts, un contingut institucional i un contingut esportiu. A la part institucional, que deies ara, una assemblea extraordinària per demanar el refinançament de l'Espai Barça, ara mateix 1.450 milions d'euros finançats amb Goldman Sachs i els seus inversors. El Barça vol demanar permís als socis perquè li deixin demanar, i faig una petita pausa, perquè ahir vam dir a la vora de 400 milions, doncs ens encaminem a una mica més de 400 milions. Pel que ens han dit, estem ara mateix entre 400 i 500 milions d'euros que vol demanar de més al Barça.
0: Ja anem fent l'avioneta, eh?
5: Ens anem a 2.000 milions.
1: Bueno, sí, home. Sí, s'aproparia a 1.950. Si demanessin 500 milions, s'aproparia a 1.950, per tant, estaríem...
5: Bueno, et dic una cosa, el de Los Angeles, que és una barbaritat, va costar...
0: 5.000, van ser?
5: 5.000 milions. I era el 2020.
1: Bueno, doncs aquesta assemblea extraordinària per demanar aquesta xifra de diners, que oscil·larà entre 400 i 500 milions... la volen unir amb l'ordinària del mes d'octubre. Habitualment és el mes d'octubre, l'assemblea ordinària del Barça, amb la que s'aproven i es tanquen els comptes de la temporada passada i el pressupost de la següent. Doncs el Barça, com que ha de fer aquestes dues assemblees, diu que el més pràctic, es va arribar ahir a la conclusió, que el més pràctic seria unir l'extraordinària per demanar aquest finançament i l'ordinària, i fer-ho al mes de setembre, perquè l'extraordinària la volíem fer finals d'agost, principis de setembre, l'altra és octubre, per tant, anem a unir-ho tot, diu la Junta Directiva del Barça, per fer-ho cap al mes de setembre.
0: Té sentit ni que sigui per les despeses, la logística i el desplegament i tot plegat. Si per contingut de les dues es pot ficar tot en una mateixa,
1: sí,
0: té sentit.
1: Que passa que el dia de partit serà important saber a quina hora juga l'equip, perquè si juga a les 4 de la tarda, l'assemblea no ha acabat.
0: És que igual no la pots fer
1: si
0: dia de partit.
1: Si juga a les 9 del vespre, aleshores sí. Si comences a les 10 del matí, ja veurem.
0: Igual no la pots fer dia de partit, aquesta assemblea.
1: La idea era fer-ho un dia de partit.
0: Sí, igualment.
1: La idea era fer-ho dia de partit.
0: Encara que sigui doble per dir-ho d'alguna manera...
5: Però és telemàtica.
1: No, híbrida.
5: Ah, híbrida, vale.
1: Sí, sí.
0: Però híbrida com les últimes.
1: Bueno, sí, com les últimes, sí.
0: Que hi van els senadors i que hi van...
5: O sigui, telemàtica. O sigui, sí.
0: A la pràctica...
1: Sí,
5: van 10 senadors.
1: A la pràctica, sí. A la pràctica.
5: Aleshores no cal fer un dia de partit. Aleshores que la facin un dissabte i el partit diumenge, perquè si has d'entrar des de casa teva, el 95% de l'assemblea d'entrar des de casa seva, no cal fer-la un dia de partit.
0: Has de sortir dues hores abans de casa per la logística que és anar al Camp Nou mentre estigui en obres, com ho era anar a Montjuïc. Exacte. És millor fer-la sense dia de partit.
1: De temes institucionals i econòmics, l'última cosa que es va tractar va ser el tancament de l'exercici 25-26, que no es va voler donar xifres encara, bàsicament perquè està en mans de l'auditor i l'auditor acabarà decidint doncs, si va cap aquí o va cap allà, i es farà públic. Quan ho tingui l'auditor fet, es faran públiques les xifres de la temporada 25-26. I en l'aspecte esportiu, bàsicament el tema de Deco, que deies ara, Deco assumeix les funcions també del Barça Atlètic, que fins ara no eren seves, ara les assumeix tot això, primer equip i Barça Atlètic, s'ho queda Deco.
0: I a més que estan treballant per tancar un últim amistós el 15 d'agost, el cap de setmana que comença la Lliga, un últim amistós de rodatge abans del Gamper i de començar la Lliga el dia 23 contra l'Elx. I a més també parlava el comunicat d'un fitxatge del femení. Ana Palet, com estàs? Bon dia un altre cop.
8: Què tal? Bon dia.
0: Que et fes saludar abans des de fora, ets a dintre. El fitxatge és Caroline, que és una brasilera del City, que serà el fitxatge més car del Barça femení per suplir, sobretot, l'absència de Salma al davant, no?
8: Sí, aquest fitxatge del qual es va informar que està tancat és Caroline Nicoli. Barça i City han arribat a un acord pel traspàs de la davantera brasilera, que té 26 anys. És un traspàs de rècord perquè es pagarà 1,5 milions d'euros entre fixos i variables. És una xifra a la qual mai s'havia arribat, però és un mercat en creixement constant. Per tant, ens haurem d'anar acostumant a aquestes noves xifres. 1,5 milions d'euros el que paga el Barça, tenint en compte que la clàusula de rescissió eren 2 milions d'euros, doncs això és el que ha aconseguit rebaixar la secretaria tècnica. L'acord entre Barça i Querolin està tancat. Ara només falta que la jugadora vingui a Barcelona a signar el seu nou contracte i ja té lligada, com deies, a la substituta de Salma Parayolo. A més, destacar que és una jugadora versàtil que juga a les tres posicions d'atac i que fins i tot amb la selecció del Brasil se l'ha vist jugant de mitja punta, per tant donarà molts recursos a Pere Romeu.
0: I amb això deixem el mercat tancat, ja, eh?
8: Amb això ens diuen les fonts del club que el Barça donaria el mercat per tancat en principi. És a dir, si hi ha algun imprevist, una sortida d'una jugadora amb la qual ara mateix no es compta que surti, s'hauria de tornar a obrir. Però si tot es queda com està ara, Querolin Nicoli és l'última arribada i no hi haurà ja més incorporacions pel Barça femení i amb això es donarà la plantilla de Pere Romeu per tancada.
0: Ara, per tancar el mercat del masculí, el Madrid també està fent feina al mercat, ara hi anem, abans acomiado el Solde i el Santi. Solde, fins demà.
1: Fins demà.
0: Santi, que vagi bé la mariscada.
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: 12 i 29 segons i arribem als quarts d'una del migdia.
9: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.

0: Demà us ampliarem i us intentarem explicar de forma didàctica el jardí que s'ha posat la FIFA amb això de que s'ha batejat com privatitzar el Mundial, és a dir, de vendre una part dels drets de la competició del Mundial perquè hi entrin inversors privats. Demà us intentarem explicar de forma didàctica el que t'hi jugues. De moment, avui, el que sabem és que la FIFA ha iniciat un expedient disciplinari pels incidents que van ocórrer a la final del Mundial.
1: Sí, Gavi seria un dels jugadors implicats. La comissió disciplinària iniciarà un procediment sancionador per dos càrrecs diferents. El primer per agressió, implicant a Nahuel Molina, Leandro Paredes i Roberto Ayala, l'ajudant d'Escaloni. El segon és per conducta antiesportiva i aquest és el que implicaria Gavi. I també un altre cop a Nahuel Molina i a Thiago Almada.
0: El Mundial, precisament, va ser l'última competició internacional de Neymar, que s'ha retirat de la selecció.
2: Meu moment na seleção brasileira...
1: Neymar explica que el seu temps ja ha passat i que ha fet història a la canarenya. El davanter del Santos deixa la selecció com a màxim golejador històric amb 80 dianes.
0: I en futbol internacional, a Itàlia desapareix un històric com el Brescia.
3: Sí, després de 114 anys d'història, el club per on van passar Guardiola o Baggio, entre d'altres, s'haurà de dissoldre. Un tribunal italià va declarar ahir en fallida el club italià. La decisió arriba després de l'exclusió de l'equip de les lligues professionals per irregularitats financeres i incompliment de pagaments al 2025. El deute era de 20 milions d'euros. I un petit apunt de la situació del Rayo, perquè per segon dia consecutiu els operaris de la Comunitat de Madrid no han pogut accedir a l'estadi.
0: Ahir ja ens ho va explicar àmpliament el Palacio, avui la cosa segueix igual i Martín Presa no ho posarà fàcil, ja coneixem el personatge. En bàsquet, a Sir Chaves, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: El futur de Toko Shengelia, que ja ens explicaves dilluns que ha decidit pagar la seva clàusula, esperem que resolgui definitivament aquestes properes hores.
4: Doncs sí, el jugador, bueno, ja em dic que tenia la decisió estava presa de marxar a Dubai i la clàusula es pagarà entre avui i el cap de setmana. D'altra banda, el Barça preveu oficial l'arribada de Xavi Puyol la setmana vinent i el club treballa en fer la presentació oficial de Sekulić com a nou entrenador també la pròxima setmana. Falta d'acabar de quadrar agendes i qüestions logístiques.
0: El Barça ja sap que Shengelia pagarà la clàusula.
4: Sí, el Barça ja sap que Shengelia pagarà la clàusula.
0: El club el que vol donar és un caràcter especial al debut a la propera Eurolliga. Coincideix amb el centenari de la secció. No serà el primer partit de la competició, però sí que el Barça farà actes allà.
4: Exacte, el club aprofitarà el debut europeu el 24 de setembre contra l'Efes per fer un acte vinculat a aquest centenari de la secció. El partit no tindrà cap distinció especial per part de l'Eurolliga, coincidirà amb altres duels de la primera jornada, però el club vol donar-li un caràcter commemoratiu amb un acte que encara s'ha d'acabar de detallar.
0: I a la penya Ricky Rubio continua pendent de decidir el seu futur.
4: El base del Masnou va presentar ahir un conveni de la seva fundació amb la Conselleria d'Esports de la Generalitat per reforçar la recerca en exercici físic i càncer de pulmó i va assegurar a Esport 3 que l'opció de seguir a la penya és ben viva, però que vol que el seu llegat vagi més enllà de la pista.
5: Ara ja portem un temps parlant i la veritat és arribar a que les coses s'ajuntin, no? Al camí. Al final he vingut aquí no només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat i m'agradaria deixar aquest llegat com penso que s'ha de deixar, no?
4: Ens deia el director esportiu Jordi Martí la setmana passada que eren optimistes i que tot aniria, havia d'acabar en un camí on s'ajuntessin. Doncs Ricky Rubio deixa clar que la seva voluntat és continuar la penya i que creu que s'acabarà arribant a un acord.
0: Que s'acabaran trobant. Gràcies, Asier.
4: Una abraçada.
0: Una menys 20, passem per la xarxa.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
0: Aquest Chesney és el que tenim com a col·laborador per les xarxes.
8: M'encanta.
0: Estem esperant el de veritat, que de moment no ha aparegut el micro del Mil Solà. Difícil que ho faci abans de la una.
8: Núria, li demanarem que torni a fer la promo de xarxes. Què tal, Teje?
0: Amb les noves, amb les noves.
8: Correcte,
0: que
8: clar, exacte. I dient que t'hi juga, sí, jugant una mica. A veure, Teje, la gent continua...
0: Ens ha de dir App Cadena Ser.
8: Ah, és veritat, l'app ens falta.
0: Aquesta és la que li hem de demanar, perquè l'app de la SER, que és on podeu recuperar tots els continguts i, a més, de seguir el programa en directe, aquesta ens falta.
8: Ara li diré al Nil que inverteixi el seu torn de pregunta en dir-li això. Et sembla bé?
0: Sí, em sembla perfecte.
8: No? Hipotequem un torn de pregunta a Chesney. A veure, Teje, la gent a YouTube està preocupada amb aquest mercat de fitxatges del Barça perquè, de moment, clar, veuen que està encallat i que cada dia entra l'Hector aquí el que t'hi jugues amb un nou fitxatge pel Madrid. I mira, per exemple, l'Alícia ens diu que el Barça hauria d'anar a per Aslani, diu que és molt bo el davanter, una opció, una alternativa, diguem-ne, si al final el Barça no pot fitxar Julián Álvarez. O, per exemple, el Joan, que ell diu que sí que és partidari de que Ferran Torres es quedi al Barça. Diu que és soci abonat i que ell vol que Ferran Torres continuï al Barça. I Teje, la gent insisteix molt en que el fair play del Madrid són els pares i que per ells no existeix el mateix fair play que té el Barça.
0: Cada dia
8: deixem el comentari.
0: Que ens apunta aquesta idea.
8: Sí, sí.
0: 12:40.

0: aixequis i obres.
1: El riu són els pares també per Michelle Kang, la gran magnata del futbol femení. Ara explicàvem que el Barça ja amb el fitxatge de Caroline Nicoli dona el mercat per tancat per suplir les nombroses baixes que ha tingut, entre elles la de la capitana Alexia Putellas. Quan el dilluns es posava en marxa l'equip blaugrana dèiem que comença una nova era i ella també ha començat el seu camí en Anglaterra.
2: Sí, perquè el nom de London City ha esclatat amb força a Barcelona quan en un mateix estiu han fitxat a la que havia estat durant les darreres temporades la capitana com Alexia Putellas i a una peça indiscutible de l'eix central de la defensa com Mapi León. Però hi ha una catalana també formada a la Masia que coneix molt bé aquest projecte perquè de fet va ser la primera jugadora del Barça en anar-hi. És la Maria Pérez, ho va fer l'estiu del 2024 quan l'equip encara estava a segona divisió i en només dos anys ha vist l'ascens meteòric del London City fins ara arribar a ser un dels projectes que clarament doncs, tenen com a objectiu guanyar títols i classificar-se per la Champions. Ens escolta ja el que t'hi jugues la Maria Pérez Teje.
1: Maria Pérez, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
1: Com van aquests primers dies de pretemporada? Molt cansada, no?
3: Pues com tu dius, cansada, desitjant anar a casa, però bueno, bé, és el que hi ha ara.
1: Ens ho deia ara l'Anna, déu-n'hi-do com ha canviat el London City. Des que tu vas arribar, jugàveu a segona divisió fins al que hi ha ara mateix, amb molts fitxatges, però que entre ells noms com Alexia o com Mapi León.
3: Sí, sí, imagina, jo vaig arribar sense espanyoles a l'equip i bueno, cada any m'han anat ficant dos, tres més, o sigui que jo ara mateix estic encantada, la veritat.
2: Diries que has obert camí tu una mica o no, perquè anessin arribant més companyes cap al London City i en general també cap a la Lliga Anglesa?
3: Bueno, potser sí, però bueno, al final l'equip estava a segona divisió i el projecte és el que és, en plan, jo no he obert camí, hi ha algú darrere que òbviament crida l'atenció i és molt ambiciós, o sigui que jo, bueno, com a tal, puc ajudar, però bueno, tampoc faig massa.
2: Què és el que crida l'atenció?
3: Bueno, el projecte que hi ha, al final, jo no els he preguntat a elles que els ha fet prendre aquesta decisió, però a mi és el que em va guanyar. Al final, el tenir darrere pues, en Markel també, en Gonzalo, que sé com treballen, jo vaig venir pues, això, amb un equip de segona divisió, que al final era una aposta doncs, arriscada, que potser la gent pues, no va entendre, o era més difícil d'entendre com en comparació amb ara. Però bueno, és el que em va cridar l'atenció, que al final era un projecte que aspirava molt. Òbviament era arriscat perquè el risc pues, estava, però al final va sortir tot bé. L'any passat, pues, primera divisió, no se'ns va donar malament i bueno, aquest any pues, esperem que algú millor.
1: Parles que era una aposta arriscada o difícil d'entendre, perquè clar, és el que dius, 2024 jugaves a primera divisió espanyola, fitxes per un equip de la segona anglesa. Et vas sentir molt qüestionada?
3: Sí, òbviament, va haver dubtes, inclús bueno, de gent propera a mi, de, bueno, això, de la meva família, bueno, pues, pren el que sigui millor per tu, lògicament. Però jo sí que, pues, no sé, mirant totes les opcions que hi havia, doncs, al final, la Lliga Anglesa, pues, tothom sap que és la més competitiva del món, bueno, la meva opinió, òbviament, cadascú té la seva opinió, i al final el projecte doncs, era el que era intentar pujar, ascendir, en el menys temps possible. Al final se'ns va donar aquesta primera temporada que crec que va ser també molt bona. També van haver fitxatges com, no sé, Koseslani, o sigui, tenia molt bon equip realment, però la segona divisió és molt més complicada del que la gent es pensa, crec. És com, bueno, la Championship típica d'Inglaterra que tots els equips, doncs, al final, doncs, fiquen també una mica d'autobús, has de també atacar més, a, bueno, tenir paciència. Doncs aquesta va ser la nostra primera temporada, però, bueno, al final es va donar tot com es volia i al final la gent em va dir, doncs, mira, al final la decisió va ser bona, ara estàs allà feliç, a primera divisió i ara no vull marxar, sincerament.
2: Com ha anat l'aterratge de l'Alexia i la Mapi a l'equip? Imagino que en el moment que ja es concreta tot, deuríeu estar com una mica al·lucinant, no? Ostres, realment és que vindran a Londres i seran companyes nostres.
3: Sí, sí, a més la gent, bueno, durant l'estiu doncs, ens preguntava, bueno, a mi personalment, no sé a les altres, però clar, jo deia, jo no ho sé, a mi ni ningú m'ha dit res, ni ningú, o sigui, jo sé la mateixa informació que tothom, al final és algo que només elles sabien amb... És una decisió que també és complicada. Al final, marxar al Barça sempre és complicat, jo crec. Però sí, no, molt bé. I des del primer dia, doncs això, ara pues, som una mica més clan espanyol, però jo estic molt acostumbrada aquí a Anglaterra. També tinc amigues aquí angleses i pues, bé, el que és un equip, bàsicament.
1: Ara sí que t'has fet el teu cercle, t'has instal·lat, però és molt difícil sortir de la zona de confort per una futbolista?
3: Jo diria que sí. Per la meva experiència, al final, no sé, jo miro a l'Alexia, que ha estat tants d'anys al Barça, al final Barcelona és casa seva, té pues, això, la seva família, els seus amics. Bueno, i en el meu cas també, pues, al final deixes el que és la teva terra, això, família, amistats, és al final un risc que, bueno, al final pues, és com anar a treballar fora. És un treball i apostes per això i és el que et fa doncs, prendre aquesta decisió.
2: La fareu capitana o no a l'Alexia? Perquè veure-la sense braçalet es fa estrany després de tants anys.
3: A mi se'm farà estrany també, en cas que no ho sigui, però no ho sé, no ho sé, encara estem. Pues, són els primers dies de pretemporada, encara pues, no sé si anirem d'estatge allà, pues, imagino, bueno, jo espero que faci novetada, la veritat, perquè pot ser l'Alexia, però jo espero novetada.
2: Home, ha de passar com tothom, aquí igualtat, eh?
3: Jo, bueno, ella i totes, totes les noves.
2: A tu et van fer novetada? No sé. En el seu moment, què vas fer?
3: Bueno, jo soc una persona també molt que no em costa massa animar-me i cantar i ballar, llavors. Però bueno, sí, jo crec que són les coses que també fan equip, així que tenim temps pues, per preparar-ho i per fer-li alguna guai.
1: Parlant de l'Alexia i de la seva arribada a la presentació, va remarcar molt el fet que per ella era important fitxar per un club que és exclusivament femení. Per què us crida tant l'atenció això?
3: Bueno, al final crec que sempre hem crescut, bueno, ella és més perquè òbviament és més gran, però hem crescut amb una base de masculí darrere, llavors amb tot el que era l'aposta, tot el que era instal·lacions amb staff, era tot, bueno, s'havia de partir, bàsicament, bueno, havies d'escollir diners per un costat, diners per l'altre, i aquí al final sabem que tot el que facin és pel nostre bé, ho faran tot, o sigui, no hi ha una base masculina com per, bueno, en cas de que vagi una cosa malament, doncs l'altre ha de compensar. És algo que és una aposta real amb la ciutat esportiva, bueno, ara mateix està construint, que crec que estarà l'any que ve, si no m'equivoco, però no estic segura. Llavors és això, és un club independent, és crear la teva pròpia identitat i és algo històric, o sigui, no veuràs cap club a Anglaterra que tingui això. Ja, crec que és una cosa que crida molt l'atenció també, la veritat.
2: Això i el fet, ja l'has comentat abans, però de la competitivitat, al final, tu jugues tot cada cap de setmana.
3: Sí, bàsicament. O sigui, tu saps que pots anar... Qualsevol rival et pot treure punts i pots guanyar punts contra qualsevol rival. Llavors, és el bonic d'aquesta competició també que... crec que l'any passat el Manchester City va guanyar, sinó a l'última jornada, a la penúltima, i fent un any espectacular. Llavors, saps que no es pot relaxar en cap moment. Tots els equips tenen perill, tots els equips et poden crear pues, oportunitats, et poden marcar d'un ABP, et poden marcar d'una contra. Llavors, és ficar els... Pues, això, estar tots els caps de setmana sabent que te la jugues. O sigui, és una final cada cap de setmana.
1: I Maria, clar, sobretot el boom del Barça, no? Però que també ha repercutit en èxits a la selecció espanyola, al Mundial, a les últimes Eurocopes, etc. Tens la sensació que cada cop es valora més la futbolista espanyola? Però ja no només individualment, sinó que fins i tot s'intenta una mica exportar aquest model de joc vostre.
3: Sí, es valora molt, jo diria. Al final aquí doncs, han crescut més amb la base potser física, llavors doncs, has d'aprendre de tot. Tu pots aportar unes coses que elles potser no estan acostumades a veure i després, òbviament, sumar-te perquè t'has d'acostumar que és una lliga anglesa. Al final no és el mateix jugar a la lliga espanyola que potser no necessitaves més aquest físic com aquí i llavors doncs, això et farà millor també. És agafar una mica de tot i aportar el teu granet que saps doncs, que se'ns pot donar millor perquè hem crescut amb això o digui-li com vulguis.
2: Ja per anar tancant, quin objectiu us poseu a la temporada? Guanyar títols o encara potser és massa això?
3: No, òbviament, o sigui, el projecte és el que és, l'ambició és la que és i òbviament anirem a per tot. O sigui, tenim equip per fer-ho. Després, òbviament, és una cosa que necessita el seu temps, però bueno, crec que anem en bona direcció. L'important és que això, anem totes al mateix ritme i bueno, òbviament anirem a per tot, està clar.
1: Doncs veurem si el London City segueix amb aquesta evolució i si ens acabarem creuant a la Champions un dia o altre més aviat que tard. Gràcies, Maria.
3: Adéu, gràcies.
1: Maria Pérez, migcentre del London City. Per cert, no, tampoc cal preguntar-li cada cop que l'entrevistem, però m'agrada recordar-ho. Producte Juliana García, eh?
2: Totalment, ho vam dir, fora de micro.
1: És el que la va convertir en mig-centre, quan la va tenir a l'Adam, la va convertir en mig-centre, i veure les qualitats, i aquí la tenim, liderant el que ha de ser un equip que vol aspirar a governar la Premier i a intentar fer ombra als grans d'Europa. Valet, fins ara.
2: Adéu.
0: què t'hi jugues?

0: Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Volem explicar una història que toca de prop a casa nostra, i hem dit que demà explicarem tot aquest projecte que té la FIFA, que s'ha anomenat privatitzar el Mundial i que ha aixecat moltes reaccions en contra del món del futbol. La FIFA sempre s'escuda en que el fet de generar més ingressos, més diners, ajuda a finançar projectes de desenvolupament. No li cal haver privatitzat res més del que ja ho està a través de FIFA, una entitat privada, al final, i tots els patrocinis que té i tots els drets que, de televisió que mou i resta de cadells que ingressa, per arribar a casa nostra. Perquè hi ha una trentena de projectes finançats a tot el món, dos a Espanya, un d'ells a Barcelona.
1: Sí, i es tracta de l'Associació Esportiva Ciutat Vella, que porta gairebé 40 anys de feina esportiva i social al barri del Raval. Compten amb 16 escoles, 7 casals, més de 2.500 participants de fins a 36 nacionalitats diferents i, entre ells, més de 700 nens i joves en risc de pobresa, que gràcies a la feina d'aquesta associació doncs, poden practicar futbol, bàsquet, vòlei i inclús arts marcials en un projecte que sobretot vetlla per la seva educació i futur. I, com bé dius, això no ha deixat indiferent a la FIFA, ja que a través del FIFA Global Citizen Education Fund ha financiat, com bé dius, 31 projectes a tot el món i entre ells aquest, l'Associació Esportiva Ciutat Vella, que rebran entre 44 i 132.000 euros doncs, per poder seguir endavant amb aquesta iniciativa. O sigui, ha rebut moltes crítiques la FIFA, però dins del que cap.
0: Sí, però es tracta de posar en valor, ja no que la FIFA faci aquestes aportacions, que al final són la xocolata del lloro per ella, sinó la feina que fan entitats, com per exemple la Societat Esportiva Ciutat Vella, que mereixen que hi posem atenció i que se les dotin de recursos. I aquest projecte el coordina el Rodrigo Pinto. Hola, Rodrigo, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com heu arribat a que la FIFA es fixi en vosaltres?
2: Bueno, ens ha arribat perquè nosaltres, com una entitat que treballa en aquest entorn, pues, sempre estem intentant maneres de consolidar i millorar els nostres projectes i, tot i que depenem molt de recursos públics, intentem també altres oportunitats i va sorgir aquesta oportunitat d'aquest fons al finals de l'any passat, aquesta convocatòria, i vam presentar un projecte d'acord amb les necessitats que sempre intentem atendre en el nostre barri, a la Ciutat Vella, però sobretot a Raval, que és on tenim el nucli de la nostra activitat, i sempre intentem fer projectes en clau positiva per transformar a través de l'esport, aprofitant tota aquesta riquesa que ens transmet al barri. I a partir d'aquí doncs, aprofitem tot aquest recorregut esportiu i consolidat al barri, sempre amb el recolzament també de l'Ajuntament de Barcelona, amb el districte de Ciutat Vella. Doncs intentem aprofitar aquest recorregut, aquesta confiança que tenim amb les famílies, amb les escoles, amb totes les entitats, i complementar-ho amb algunes càpsules educatives per tal d'aconseguir una formació integral de tots aquests infants que comencen amb nosaltres a partir dels 6 anys i continuen fins als 18-20 anys. I com que tenim tota aquesta base, va ser una oportunitat perfecta per millorar i per consolidar aquestes escoles esportives i, de pas, formar millors persones a través de l'esport. Aquesta és la idea genèrica, doncs.
1: De fet, parles de que els nens comencen des de molt petits. Alguns d'ells, inclús quan són grans, poden sortir amb un títol oficial, que per ells és ja molt, i inclús segueixen lligats al projecte d'aquesta manera. Com creus que significa per ells doncs, poder entrar en altres nens que estan en la mateixa situació que estaven ells quan van entrar?
2: Sí, exacte. Com ben dius, hem format molts joves. A grosso modo, jo diria més d'uns 250 joves formats per nosaltres amb la titulació oficial, que després entren com a monitors dins de les nostres activitats, i clar, molts d'ells són joves que comencen des de ben petits, i aquells que demostren interès per l'esport, interès per aprendre, per formar-se, que tenen un bon tracte amb els infants, doncs els oferim la possibilitat aquesta de manera gratuïta de treure's d'aquesta titulació, i a partir d'aquí l'incloure'ls dins de les nostres activitats esportives com a referents, la nostra intenció també és continuar generant aquesta confiança amb el barri que tenim, tenint en compte tota aquesta multiculturalitat que hi ha en aquest barri, que com he dit abans, nosaltres sempre ho mirem amb clau positiva i en clau de generar confiança i a través de l'esport transmetre aquesta confiança a totes aquestes famílies per normalitzar la pràctica esportiva per una banda i també per ells mateixos, per aquests joves, perquè es converteixen ells mateixos en referents comunitaris importants, i alguns d'ells avui en dia tenen responsabilitats importants a la nostra estructura, i de pas continua generant aquesta confiança amb les famílies, amb els centres on treballem, i amb els infants que tenen, que estan perfectament integrats i acostumats a la nostra manera de treballar.
0: Doncs, Rodrigo, volíem donar visibilitat a aquesta tasca que feu, les associacions com l'Associació Esportiva Ciutat Vella, però tantes altres que tenim a la ciutat i a Catalunya i al país, i que se'ls ha de donar suport i se les ha d'ajudar a finançar-se, que la FIFA hi posi el focus, ajuda a donar-hi dimensió mediàtica, però l'important és la feina que es falla al dia a dia. Com diu el Rodrigo, a nivell educacional, a nivell emocional, a nivell d'integració, a nivell d'ajudar a construir millors persones, a nivell de que entre tots aconseguim anar fent la societat una mica millor. Rodrigo, gràcies per fer-nos aquesta estoneta i explicar-nos-ho.
2: Moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar el projecte.
0: Dos minutets de pausa, butlletins, actualitzem a la una i després la treva, com cada migdia. Demà a les 12 més, que t'hi jugues. Adéu-siau.
3: Què t'hi jugues?
4: Ràdio Girona. Cadena SER. 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba a la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
5: L'Empordà ho té tot perquè t'hi quedis. Cales, camins de ronda, festes de poble i els millors descomptes al Gran Jonquera. Viu l'estiu a l'Empordà. I les rebaixes al País del Shopping.
6: Sabies que amb Servei Estació la calor la surfeges? Passa-li pel damunt amb un aire condicionat portàtil. A Servei Estació hi ha el que millor s'adapta al que busques. Te l'emportes i ja tens aire condicionat el mateix dia. No cal instal·lació, ni obres. I refreden de forma ràpida qualsevol habitació o estança de la casa. Servei Estació Girona. Sèquia 20. Surfeix a la calor.
7: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
8: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
7: Quina?
8: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per a empreses.
9: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645-913-173 i a Instagram. Transformem llars.
10: En 1992, nuestro lema era... ¿Dónde hay que estar? Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la actualidad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, Hora 25 está aquí para contártelo. Hora 25. Cadena SER. El poder de la conversación.
11: Es la una a mediodía en Canarias. El gobierno responde al presidente de Ceuta que ha solicitado la emergencia nacional en la SER y le recuerda que no se contempla para inmigración. El ministro del Interior viajará mañana a la ciudad autónoma sumida en una nueva crisis migratoria. Es una información de Nicolás Castellano.
12: Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que la declaración de emergencia de interés nacional, que forma parte de la normativa estatal de protección civil, no contempla los flujos migratorios como un riesgo ni establece planes especiales, por lo que no es posible la activación de este mecanismo como ha solicitado esta mañana en la SER el presidente del gobierno de Ceuta. Estas fuentes ministeriales explican además que Marlaska ha hablado esta mañana con el presidente ceutí para trasladarle el apoyo y los detalles del trabajo de los distintos ministerios implicados y para comunicarle que se desplazará mañana a primera hora a Ceuta para seguir la evolución de la situación. Interior afirma que el gobierno de Marruecos está cooperando de manera leal y permanente con España, es literal, y que es la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes las que están deteniendo en teoría la llegada de más personas.
11: Pues vamos a conectar con esa frontera porque nos confirman que no dejan de cruzar migrantes desde Marruecos a Ceuta. Allí se encuentra nuestro compañero Antonio Martín.
13: A pie de frontera.
11: Tenemos claramente muchos problemas con esa comunicación. Intentaremos recuperarla más adelante. El Ayuntamiento de Madrid acaba de confirmar que el uso del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es residencial. Uso residencial, no oficinas. Nadie desde la comunidad, subrayan, ha pedido cambio alguno. Valeria Chamorro.
14: A preguntas de la SER sobre si existe la posibilidad de modificar el uso del ático mientras duren las obras en la sede de presidencia de la comunidad, la vicealcaldesa de la capital se ha limitado a asegurar que el gobierno de Ayuso conoce perfectamente el plan de ordenación urbana.
13: Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios, de las dotaciones, y ya digo, no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos.
14: Así lo ha confirmado Inma Sanz. Nadie en el Ejecutivo Regional ha iniciado hasta el momento ningún trámite para que este inmueble funcione como oficina.
11: Vamos con una noticia que nos acaba de atravesar. Ha muerto Manolo Solo, actor de La Isla Mínima, El Buen Patrón o Una Quinta Portuguesa. Era una de las caras de lo mejor de nuestro cine. Tenía 62 años. Elio Castro.
15: Sí, ha fallecido debido a un cáncer. Ganó el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la Ira en 2017 y ha protagonizado títulos como Ve la película, El Buen Patrón, La Isla Mínima. Recientemente le vimos en la serie Anatomía de un Instante haciendo del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.
11: El juez del caso Plus Ultra, continuamos con la crónica, continuará investigando fiscalmente al expresidente Rodríguez Zapatero y a sus hijas. El magistrado ha rechazado frenar la inspección de Hacienda tal y como pedían las defensas. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
16: El juez Calama concluye en su auto que en la causa de momento no se investigan delitos fiscales, salvo en la pieza separada de las joyas, cuya valoración definitiva y alcance penal aún están por determinar, y abren un abanico de posibilidades que por sí solo, dice, no justifica la paralización del procedimiento administrativo abierto por Hacienda a todos los investigados entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con el fiscal, el juez impele a la agencia tributaria a seguir con su inspección tributaria Zapatero, a su esposa, sus hijas y la empresa de estas, así como al empresario Julio Martínez Martínez, y a comunicarle si detecta indicios de delitos fiscales a los efectos valorativos oportunos.
11: La justicia investiga a la portavoz de Vox en Cantabria por un bolígrafo grabador encontrado en el Parlamento Autonómico. El juez acusa a la portavoz de la ultraderecha de los delitos de revelación de secretos y descubrimiento. Ampliamos desde Santander, Hanna Sánchez.
17: Según el auto, el dispositivo contenía 25 archivos de audio. En tres de esas grabaciones se escucha a Díaz y a su asesor hablando sobre cómo funciona este boli espía y lo que pretendía con él. Literalmente, grandes cosas. La investigación se inició tras la denuncia presentada por dos diputados de Vox que encontraron el bolígrafo sobre la mesa de un asesor que trabajaba prácticamente en exclusiva para la portavoz. Los denunciantes sospechaban que el dispositivo se utilizaba para registrar conversaciones de forma oculta en un contexto de enfrentamiento interno dentro del grupo parlamentario. Por todo ello, el juez aprecia indicios de una posible participación de la portavoz, citándola a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
10: Cadena SER. Servicios informativos.
18: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
19: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
18: Referents amb tu.
19: Penso en tu.
20: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics. Que estan...
21: Bona tarda, és la 1:05 d'aquest dijous 30 de juliol, final de mes i final de setmana. I és el moment de baixar revolucions i donar-vos un ratet de treva aquí, amb nosaltres, a la cadena SER i SER Catalunya.
22: I avui ens visita un convidat de luxe, com cada dia, vaja, eh? Ell és productor i director de formats televisius i ha dirigit projectes com Eufòria o El Fenomen de la Gran Cita. Coneixerem com es dona treva al Tono Hernández.
23: I com cada dijous tindré secció de cinema, ara fresca, amb el Fausto Fernández, que avui ens parlarà de pel·lícules molt actuals, pel·lícules sobre turisme.
21: Però abans començarem parlant de la fina línia que separa els voluntariats dels volunturismes.
23: Benvingudes, això és La Treva.
21: Avui comencem el tema del dia en una polèmica sorgida aquesta setmana a les xarxes socials.
24: Aquí tenemos el enésimo ejemplar de Salvadora Blanca que sortea, sí, sí, sortea un voluntariado a África para ayudar a los pobres niños negros. ¿Y dónde veis el problema? Es que a todo le sacáis punta, ¿eh? La ayuda no necesita ser expuesta. Bueno, pero es que los voluntariados son muy caros, ¿eh? Ah, entonces llámalo por su nombre. Tú lo que quieres es un viaje con gastos pagados.
21: Aquesta és l'Adriana Boho, estilista, creadora de contingut i escriptora equatoguineana, establerta a Espanya, famosa pel seu enfocament en la moda d'estil bohemi i el seu activisme contra el racisme quotidià. I el que està criticant és que fa uns dies la influencer Blanca Pombo, família de les Pombo, va aprofitar que ara està de voluntariat a Uganda amb una organització per sortejar una experiència com la seua. Sí, sí. Sorteig d'un voluntariat a Uganda a canvi de seguir-la a ella i a l'organització, donar like i compartir-ho a les històries, com si fos un creuer, més o menys. Clar, les xarxes es van encendre i es va tornar a posar el focus sobre el món dels voluntariats. No sé si vosaltres heu anat de voluntariat, coneixeu algú...
0: Jo no he anat, la veritat. Sí que va haver-hi una època que vaig estar a punt d'anar-hi, però al final, per dates, em vaig quedar amb les ganes d'anar i no ho he fet mai. Mai ser en el futur, i voluntariat en el sentit d'anar fora a un altre país a ajudar. Sí que he fet coses aquí, però anar fora no ho he fet mai.
23: Jo n'he fet, jo me'n vaig anar un mes a Índia, també he de dir que he fet també a Múrcia, a Granada, online durant la pandèmia, que, però tampoc seré jo la que digui que està bé si ho fas aquí local i no si te'n vas de viatge, i com que vull pensar molt bé de la gent, potser és que la gent no sap que aquí al seu costat també té voluntariats i se'n van a Uganda perquè és l'únic lloc on poden ajudar.
21: Segurament sí, d'això.
0: T'has fet algun, Aitana?
21: Jo no, la veritat és que també sóc més jove que vosaltres.
0: Ja he sortit.
21: Hi ha moltes
23: experiències. Ja havia fet molt.
21: Hi ha moltes experiències que encara em queden per viure. No sé si un voluntariat seria una d'elles, la veritat. Com a mínim un voluntariat a un altre país. Sí que crec que així hi ha moltes opcions que pots fer i que després comentarem. Però també una de les coses que... en les que Blanca es defensa és que ella és mestra. Per tant, el que ella diu és no és que jo vaig a un altre país a ajudar els nens sense tindre cap mena d'experiència, sinó que ja ho estic fent així. Clar, el que passa és que ella, per exemple, així, els nens als que dona classe no ensenya les seues cares ni els ensenya les xarxes socials, i els nens d'Uganda sí. Llavors, per què aquesta diferenciació?
23: Per l'engagement que té la cara del nen negre, moníssim, que et puges als genolls i que penges la foto amb ells en Instagram.
21: Clar, és que també el que deia molta gent és com, imagina't que ara ve un turista alemany i se'n va a ta casa perquè eres d'un barri pobre i es posa a fer-se fotos en tu i en la teva família. No et xirriaria un poc?
23: I que pues tothom que se'n va de voluntariat també es fa trenes, en plan com la gent del joc on van, i totes amb les trenes.
21: És criminal.
0: I total, que a més el que està proposant la Blanca Pombo ja comença partint fatal, perquè al final, clar, si fas un voluntariat has de, pues vas allà i amb el que toqui, no? No és que et convidin al viatge, que al final ja perd una miqueta l'essència i el punt d'anar i ajudar per als teus medis i perquè et cal.
21: I que al final, igual que passen els donatius, passa amb l'ajuda en general. Si l'ajuda no és anònima, no és ajuda, és publicitat. Total. I passa en absolutament tot. És a dir, ningú té per què saber si tu has anat a fer un voluntariat o no has anat, si no ho mostres. Llavors, en el punt en el que ho mostres, ja és perquè vols que la gent ho sàpiga, també vols sentir-te millor...
0: Jo crec que l'única forma que vulguis ensenyar això és perquè vols fomentar o vols fer que l'agència simi. Si és només per això, em sembla correcte, però sí que és veritat que molts influencers estem veient que ho fan més per dir mira que bona persona que sóc, mira que guai... I
23: la forma d'acostar-te a l'ajuda, perquè al final, i crec que ara tu ens vols explicar una mica aquest tema, Aitana, és que molta gent que hi va és com que hi va per ajudar la gent, perquè la gent, pobrets, no tenen la vida occidental que jo tinc. I és com es pot ajudar amb una altra mentalitat.
21: Clar, la cosa és que, no ens enganyem, no és que Blanca Pombo siga la pitjor persona del món. De fet, ella va retirar el post, va demanar disculpes i... va acceptar que s'havia equivocat.
0: Suposo que hi hauria bona intenció, però no va sortir.
21: Clar, el problema és que al llarg dels anys ens han ficat al cap el complex del Salvador Blanc. De fet, moltes pel·lícules ho perpetuen. El White Savior és un tropo cinematogràfic que es refereix a una narrativa en la qual un personatge blanc, generalment provinent d'un context occidental o més privilegiat, assumeix el paper de rescatar, ajudar o salvar a personatges no blancs que sovint són presentats com menys capaços, necessitats o fins i tot desfavorits en comparació. I està molt més present del que ens imaginem. Només s'ha d'entrenar una mica la mirada.

0: A la película de Pocahontas, la trama es: el colonizador anglés John Smith arriba a les costes d'Amèrica del Nord i s'enamora de Pocahontas, filla del cap de la tribu. Tot i que la pel·lícula intenta ser, o això diuen, un alegat contra el racisme i el colonialisme, al final redueix un conflicte d'extermini a un senzill malentès cultural. Res, que no s'acaben d'entendre. John Smith és presentat com l'home il·lustrat que pot raonar amb els seus companys colonitzadors i evitar la guerra, convertint-se en la figura moderadora sense la qual la tribu es veuria enfrontada a la destrucció total. Sort que arriba John Smith. És que és tremendo.
1: I que, a més, Pocahontas, que ho hem parlat abans, va existir de veritat. Es deia Matoaca. Val? Pocahontas li deia a son pare perquè volia dir la travessa, la malcriada. Mm-hmm. I ella, quan van arribar els colonos, la van fer presa, van fer com una moneda de canvi, i després la van casar amb un anglès, amb un colono anglès. I llavors se la van portar cap a Anglaterra, on la van rebatejar com Lady Rebecca, i la van vestir amb els trajes de l'època colonials, i la pobreta va morir amb només 21 anys perquè va agafar una malaltia de tuberculosi o algo així, perquè el seu cos no estava acostumat al que hi havia a Londres en aquell moment.
2: I el que també li passa a Pocahontas és que John Smith diu: vine't amb mi, vine't passar una vida millor, quan potser, clar, a casa seva, amb la seva família, és molt més important que no viure amb un luxe o un altre.
0: I que al final això és... se'ns ven com una cosa inofensiva, com uns dibuixos animats, però va calant en el subconscient. I tu ja veus a un cavaller com John Smith, ros, blanc, alt, i ja inconscientment ho assimiles amb el Salvador.
2: Clar, és que a més amb aquella melena rosa que portava.
0: Clar, és com... com va ser mala persona
2: este home? No era calvo, clar.
1: He dit que el que va ser el nuvi de la Pocahontas de veritat no va ser el John Smith, va ser un express... i traficant de tabac anglès. O sigui, que era una mica més el xungo.
2: Un perla, total. Sí.
0: Doncs això, la pel·lícula de Pocahontas és del 1995, però després hi ha altres més actuals, com The Blind Side, en la que una dona blanca adinerada acull a casa seva a un jove afroamericà sense llar i amb poca formació, ajudant-lo a triomfar en el futbol americà i anar a la universitat, que de fet està basada en fets reals, però la pel·lícula redueix l'agència i la capacitat del protagonista i presenta la figura femenina blanca com la responsable gairebé única del seu èxit vital intel·lectual, que de fet després d'aquesta pel·lícula va hi haure denúncies per part del protagonista, perquè resulta que la família que l'havia acollit resulta que no l'havia acollit tan bé, no l'havia acabat d'adoptar, s'havien quedat els seus diners, bueno,
1: uns altres combos que es volien fer promo.
0: En fi. Però podem seguir donant exemples, perquè, per exemple, Avatar, tot i que és ciència-ficció, tracta del mateix. Un exmarine humà, blanc, és enviat al planeta Pandora i s'uneix als Na'vi, la tribu extraterrestre, acaba liderant la seva rebel·lió contra la invasió humana. És a dir, segueix l'esquema clàssic de l'estranger que aprèn els costums locals ràpidament i es converteix en el líder messiànic d'un poble que no pot defensar-se sol.
2: I això és el que parlàvem l'altre dia, de que els patrons es repeteixen. Jo, ara que expliques que és Avatar, és calcat a Pocahontas. En comptes d'anar cap a Amèrica del Sud, és anar cap a Na'vi.
1: Però i com baixem, que la gent no se n'adona, perquè com que no són natius americans, sinó que són extraterrestres...
0: Són extraterrestres, però al final el missatge és el mateix. Vull dir, això ens va calant al subconscient. I després t'arriba una blanca pombo que et fa un sorteig per anar de voluntariat. Vull dir, és que tot una cosa porta l'altra. Però nosaltres ja sabem que no acabarem amb els voluntariats. I per tant, la nostra companya Laia Meseguer ha fet una mica de recerca per trobar algunes opcions que surten del voluntarisme.
3: Clar, el que hem de tenir en compte de partida és que als països on es fan aquests voluntariats, en molts d'ells, ja hi ha persones autòctones que fan una gran labor al territori i que coneixen les necessitats i que fan aquest teixit associatiu, diguem. Aleshores, com ens adherim a aquest teixit? És la pregunta, no? Un exemple és Mujeres de la Luna, una cooperativa basca que organitza els que ells anomenen els no voluntariats a Guatemala, a Nepal i a Panamà. Alain Rodríguez, un dels seus fundadors, socis fundadors, ens explica com sorgeix aquest projecte.
4: Mujeres de la Luna nace de denunciar las malas prácticas de una ONG que explotaba a una comunidad local en Guatemala, pues donde las mujeres locales ni cobraban ni tenían voz ni voto. Y bueno, a raíz de ahí empezamos impulsando un emprendimiento adaptado para colectivos en riesgo de exclusión social y hoy desde la cooperativa trabajamos para transformar cómo nos relacionamos con los territorios a los que viajamos. Buscamos un turismo antirracista, crítico y con perspectiva de género, donde el objetivo no sea ir a salvar a nadie, sino generar espacios reales de aprendizaje e intercambio mutuo. y de ahí surge lo que llamamos no voluntariado, porque bueno, el volunturismo tradicional suele caer en lógicas paternalistas, extractivas o en una simple búsqueda de validación en redes, porque hemos llegado a un punto bastante absurdo donde hay influencers sorteando viajes de voluntariado en sus perfiles como si sortearan una alfombra.
3: I també li hem volgut preguntar quins són els principals reptes als que s'enfronten per construir aquest no voluntariat.
4: Lo que planteamos es alejarnos de esa figura de Salvador Blanco, ya que no vamos a imponer soluciones ni a sacarnos fotos, sino a convivir y a formarnos culturalmente junto a proyectos locales que ya están funcionando en su propio entorno. Y bueno, esto conlleva muchísimos retos, pues empezando por la dificultad de tejer redes en confianza y que tengan impacto real, ¿no? Construir alianzas sólidas con espacios colectivos y agentes culturales pues requiere tiempo, requiere mucha escucha activa y sobre todo dejar de lado el ego, ¿no? Lo fácil es recurrir a un paquete turístico empaquetado como voluntariado, pero lo difícil es pues construir relaciones horizontales donde la propia comunidad sea la verdadera protagonista.
1: És tan fort que si hi ha fet tant de postureo del tema del voluntariat que li hagin d'anomenar no voluntariat, o sigui, clar, que s'hagi de defensar un voluntariat que no ve del paternalisme.
3: La no paraula, sí.
2: A mi, jo tota la gent que vulgui ajudar la gent em sembla correcte, però clar, jo crec que diu una cosa molt correcta, que és deixar de banda l'ego. Jo crec que si ajudes, que sigui per la ajudar i punt. No perquè tu et sentis millor per ajudar l'altra persona, que això ja entra al punt no ètic que crec que no s'hauria de fer.
1: I la comunitat d'allà.
0: Exacte, partim de la base de que allà ja hi ha gent que està fent una feina increïble. Llavors, no és que necessiten que tu, Salvador, vagis allà a fer el que ells no estan fent. No, per a res. Que necessitaran ajuda, com necessitem tots des d'ací. Llavors, lo important és això, crear, no destruir el teixit que tenen allà, sinó trobar la manera d'adherir-te respectant el que, la feina que ja estan fent ells allà. Però, bueno, aquestes són les opcions més respectuoses a l'hora de sortir del país. Però, realment, el que és preferible és mirar primer totes les opcions que tenim ací per aportar el nostre granet de sorra.
3: Exacte, Aitana. I n'hi ha moltes, d'iniciatives que impliquen, primer de tot, menys diners, perquè al final no t'has d'agafar aquest vol a l'altra punta del món, no? Que al final també és un privilegi, vull dir, fer aquests voluntariats. A Barcelona, sense anar més lluny, tenim Barcelona Actua, una entitat de voluntariats que ajuda joves migrants majors d'edat. I bé, com ho fan? Pues a través de les seues cases d'acollida i també amb altres programes com més lúdics, amb classes de castellà i català i programes inclús de mentoria. Hem parlat amb la Laia Serrano, que és fundadora i directora de la Fundació de Barcelona Actua, per preguntar-li quins són els punts forts, els beneficis de fer voluntariat a la teva ciutat.
5: Crec que fer voluntariat a la teva ciutat també et permet aquest voluntariat, que potser comences fent-lo d'una manera puntual, no tens previst, no?, allargar-lo, però en canvi després gaudeixes, no? T'enriqueix, no? Veus que realment estàs aportant i a tu també t'aporta, llavors desitges que això continuï. Clar, quan no és a la teva ciutat això és complicat, no? I per tant aquesta possibilitat d'allargar-lo, possibilitat de que sigui sostenible amb el temps aquest voluntariat, quan és local, doncs és possible. Si no és local, doncs no és possible.
0: Perquè clar, entenc que tampoc no tothom podrà fer el mateix tipus de voluntariats, no? Vull dir, no tenim les mateixes qualitats ni els mateixos gustos. Jo, per exemple, igual se'm donen molt millor els nens que les persones grans, o vull dir, també és com el que tu pugues aportar.
3: Exacte, també el que parlàvem amb la Line és que, per exemple, pot ser, tu te'n vas com a mestre a fer unes classes allà, i està molt bé, però, per exemple, no coneixes l'idioma. Què els hi aportaràs tu? Vull dir, saps, l'anglès els el pots ensenyar bé? Eres pedagoga, tens... Vull dir, allà també hi ha professionals, no? Cal tenir en compte que si vas aportar alguna cosa, sigui amb molta consciència del que fas i què aportes i on entres, perquè al final és una societat ja formada i tu eres un agent extern.
1: Inclús jo crec que a mi, com m'ha passat que he fet voluntariat aquí, a Granada vaig estar un mes, i com que nosaltres anàvem en principi a una escola de nens, ¿vale? L'escola d'estiu, per la parròquia. Però després a mi m'agrada més la gent gran que els nens petits. I entonces llavors va sorgir la necessitat de, oye, necessitem que algú els hi porti la compra i estigui una estona xerrant. I llavors això es pot fer perquè estàs en una ciutat del teu país, una comunitat, i pots seure't amb una persona gran, pots xerrar amb ella. I jo crec que quan te'n vas a unes comunitats d'un altre país amb una diferència cultural tan gran, jo no puc anar-me amb el senyor gran índio que no parla ni mica d'anglès i no em puc comunicar amb ell. I llavors fer-ho aquí també t'ajuda com a veure, crec, les necessitats que té altra gent i pots fer com a connexions.
2: I agafar el que seria el punt del voluntariat, com seria fa molts anys en un poble que se t'espatllava l'antena, doncs tenies al costat una persona que en tenia una miqueta de temes de reparació i te la reparava. Tu un dia trencaves la cama i no podies anar a comprar, li demanaves al baica del porter. Una persona gran que pel que sigui té problemes de mobilitat, els ajudaves, com es fa amb tot el món, no? Que una persona demana ajuda, que tinguis allà al costat per ajudar, no? I a Barcelona, que dèiem aquí els voluntariats, que siguin això, no? Ajudar gent que pel que sigui no poden aportar una cosa, però no des de l'ego, sinó des de anem a fer una bona comunitat i anem a actuar de forma educada i responsable.
3: I al final també pots fer amics, pots fer una xarxa, no? Podem fer barri, és a dir, el que tu dius, Amparo, si vas a una persona major a ajudar-la, a la Mari Carmen, et fas amiga seva, doncs també l'impacte és molt més positiu perquè la pots seguir veient.
1: Bueno, i de les nenes del barri ens seguim seguint a Instagram.
3: I això és xulíssim, no?
0: Doncs l'hem preguntat a la Laia també què és important a l'hora d'escollir un voluntariat.
5: Crec que també és important el fet de triar un voluntariat que et sigui fàcil, no? És a dir, que et resulti fàcil per accedir-hi. Nosaltres tenim les nostres cases d'acollida, que estan ubicades al barri de Gràcia, totes elles, no? I aquí és una experiència fantàstica. Aquí et permet, no? Sense sortir de la teva pròpia ciutat, et permet conèixer realitats molt diferents. Jo cada dia aprenc. De fet, jo l'altre dia vaig descobrir, a través d'un dels nois, que persona nascuda a Uganda, doncs que a Uganda hi ha més de 40 llengües. No? És a dir, cada dia és un aprenentatge. Cada dia és, no? I sense sortir de casa, sense sortir de la teva ciutat, doncs pots realment conèixer cultures molt diverses, no? I això és molt enriquidor.
0: El que comentava la Laia, que tens el factor també de que no necessites la despesa d'un vol a l'altra punta del món, és molt més fàcil i pots fer-ho de manera més freqüent. Però clar, ara l'estiu, per exemple, que bueno, justament nosaltres no, perquè estem així cada dia d'una a dues de migdia.
2: Encantats, eh?
0: Encantadíssims de la vida, però molta gent disposa de més temps lliure. Tenen alguna opció per ara l'estiu?
3: I tant, la Laia ens explica que tenen diverses activitats organitzades específicament per aquests mesos de juliol i agost.
5: Tots som diferents i tenim interessos diferents, no? I per tant, doncs, connectem amb coses diferents, no? Tenim des de coses més lúdiques, de fet, a l'estiu tenim molta, molta activitat lúdica, doncs, no sé, per exemple, anar al cinema, vam anar a veure l'altre dia, doncs, amb joves acompanyats i amb persones voluntàries, vam anar a veure la pel·lícula de l'Ous Manomar, no?, el cinema és Verdi, hem anat a descobrir l'arquitectura de Montjuïc, no? Bueno, fem moltes coses, anem també a la piscina, fem escapades per la a Collserola, és a dir, fem molta activitat que lúdica, que ens permet, a més, és un voluntariat molt, no sé si és la part, molt horitzontal, és a dir, que et permet interactuar d'una manera, no? No hi ha un que està ensenyant a l'altre, no? Sinó que al final, doncs, són activitats lúdiques que vivim de manera conjunta, no? Amb les persones que acompanyem, les persones migrades acompanyades.
0: Doncs el que parlàvem, fer-ho de manera horitzontal, que tu pugues aprendre una mica de l'altre, mentrestant també l'estàs ajudant. O sigui que moltes gràcies, Laia, per portar-nos aquestes opcions. Ja sabeu
3: gràcies
0: que no és necessari recaure en sortejos d'Instagram de voluntariats a Uganda. Esperem que això hagi quedat clar. I ara marxem dos minutets i tornem amb el cinema a la fresca del Fausto Fernández.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Ràdio Girona. Cadena SER.
8: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
11: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
12: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
13: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
14: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com. En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Ipujagán más cercano, compra online en ipujagán.com.
15: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
16: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Fausto Fernández, molt bon dia.
17: Molt bon dia a vosaltres i a la Pombo també, que ens estarà escoltant.
1: Hem arribat a la tercera setmana.
17: Hem arribat a la tercera setmana. Bé, veus, ja s'han de tenir esperança aquesta vida.
0: No confiaves, Fausto?
17: Ni les cases d'apostes a Las Vegas. Que he mirat abans de venir i estava una cosa així, estava una miqueta així, però bueno, jo crec que anirem pujant.
1: Segur. Doncs venim de parlar de voluntarisme i ara crec que parlaràs tu de turisme al cinema.
17: De tot, no sé, sí, estem ja a la tercera setmana de la treva, estem a la tercera secció de cinema de la treva, i a mi el que m'agradaria és un dia fer una temàtica que sigui l'Uri i l'estiu i el cinema. I parlar només de les pel·lis que li agraden, com Super Mario Galaxy!
2: Oh, brutal, eh? A veure quantes pel·lis que ens portes avui he vist o entenc, eh?
17: Per mi és un desafiament, això, de veritat.
2: Si parlem de turisme, hi ha una pel·lícula que espero que em portis, que jo he vist moltíssim, que crec que no estarà, però vaja.
17: No, si no està, després tu la poses a la conversa.
2: Jo la poso, sí, total.
17: Sí, home, sisplau. I què més de la galàxia de Super Mario i de Luigi, que és la galàxia del turisme al cinema? El cinema, de fet, és una gran agència de viatges virtual. O sigui, ens apropa a tot el món, a totes les localitzacions. I, clar, el cinema, naturalment, ens ha portat pel·lícules que parlen d'això, parlen del fenomen del turisme i dels turistes, que no són... Que no sé quina classe de turistes sou vosaltres, fans de High School Musical.
2: Oh, sí?
17: I aquest tipus de cinema.
2: Com anava l'altre dia, vestit?
1: Ah, l'altre dia anava de Troy Bolton.
2: Total.
1: Totalment.
17: Jo vaig entrevistar al Zac Efron unes quantes vegades.
1: Sí. Moro, tu tens moltes històries a explicar-nos,
17: sí, sí,
1: eh?
17: Sí, sí. Bueno, podem fer una secció que només sigui jo contant batalletes.
2: Porta-lo un dia. Porta-lo un dia, el Zac Efron.
0: Ojo. Però avui en quina pel·lícula comences?
17: Comencem amb un clàssic. O sigui, si hem de parlar de cinema i de turisme, naturalment, hi ha pel·lícules com Venecia Frenia, de l'Arts de l'Iglesia, on la gent de Venècia mataven els turistes. Què dius? Bueno, vale, sí, venen en creuer.
1: Sí, molesten una mica.
17: Em molesta i tal, però per nosaltres, pel cinema espanyol, el turisme és un gran invento!
1: Estem escoltant de fons la música de les Booby Girls, una actuació així com de revista, que miraban atents el Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez en la película El turismo es un gran invento.
17: És un clàssic de la comèdia espanyola. Jo crec que, a més, de les que va fer amb el Pedro Lazaga, el Paco Martínez Soria, jo crec que és la més divertida. Només per les Booby Girls, que és un grup inexistent, però és un grup que jo contractaria per totes les festes majors aquest estiu i sempre. I, bueno, és que la pel·li té un argument d'aquests absolutament delirants. Estan parlant, bueno, està una miqueta satiritzant el que va ser el boom turístic als anys 60 a Espanya.
1: El turisme de sol i platja.
17: Benidorm, Marbella, sí, turismo, sol, platja, i toros, i flamenco, i sangria.
1: I sangria
17: i olé. I, clar, el poble aquest perdut a la meseta, tot àrid, que no hi ha res, només pedres, l'alcalde, el Paco Martín de Sora, decideix que perquè ells no poden ser Benidorm o Marbella. I el que fan, que són molts gestos, és gastar-se tots els diners del consistori anant-se a Benidorm i a Marbella, això, a fer el brètol, i a perseguir, doncs, turistes i nenes en biquini, que és el que feia la majoria de l'Star System del cinema espanyol als anys 60, perseguir a nenes que venien de fora en biquini.
2: Clar, jo me'n recordo molt d'Alfredo Holanda empaitant sueques, no?, que es deia la frase.
17: Manolo Nuit, sí. Clar,
1: Ojo, Uri.
2: Mira, una pel·lícula que conec,
17: eh? Ja més un clàssic. Bueno, i José Luis López va que diuen les sueques. Un clàssic. Si parlem de comèdia espanyola, aquest és el tipus de comèdia que tenen una gran tensió de comèdies estiuenques, però el turisme és un gran invento. És el gran clàssic de la comèdia espanyola en aquest sentit.
1: I aquesta pel·lícula, que és del 68, i em sembla que als anys 60, a casa nostra, aquí a prop, també hi havia un problema de turisme.
18: ¡Ah! El mundo es un pañuelo. ¡Qué agradable sorpresa! ¿No se acuerda usted de mí? El mar, la playa, el salto del ángel, ¿eh?
1: No l'estiu veient, però el Fausto sap de memòria els diàlegs.
2: Sí. Us heu de posar a YouTube, eh? O a l'X, perquè és espectacular.
1: De quina pel·lícula?
17: I sé imitar a Arturo Fernández, que és el que estava hablando en una boat, perquè ja ni es deia en discoteca, es deia boat. Vosaltres sou molt joves, però ja sou en una boat. I és Arturo Fernández, és Turistes i Bribones.
1: I de què va aquesta pel·li?
17: Doncs va de Turistes i Bribones, naturalment. He fet una pregunta que jo sé contestar fins i tot. No calia el Zasca. Però és això, és un grup de dos de timadors, que és l'Arturo Fernández, la Sonia Bruno i un munt de grans secundaris del cinema espanyol que es dediquen a Sitges, perquè tota la pel·li passa a Sitges, a l'any 68, a enganyar, timar, escalmar, tot el que es pot fer als pobres turistes que ven de fora, ells s'ho fan, enganyar-los amb entrades per partits de futbol que no existeixen, per curses de braus que no existeixen, vendre-los qualsevol finca, qualsevol apartament que no és d'ells, robar-les les carteres... Tot això ho feia l'Arturito Fernández i la Sonia Bruno, ella molt guapa, i el molt... Dos, Arturito Fernández.
0: Home, doncs pues és un bon mecanisme contra la massificació, la veritat.
1: Podríem...
2: Sí, encara es fa, hi ha molts turistes que es fan la 13-14, sí, que es diu.
17: Però, sí, però continuen venint i tal.
0: Ja.
17: Sí. Aquí aquesta pel·lícula no feien el Mataleón i aquestes coses, però bueno.
1: O sigui, eren una mica dolent tots, però també té sentit perquè de vegades és que fa ràbia quan veus que venen turistes que no saben si estan mirant la Torre Eiffel, la Sagrada Família, com passa en una altra pel·lícula de la que ens vol parlar.
17: Sí, vols parlar un clàssic de la comèdia dels anys 60 nord-americà, que també dos parlades, o parla d'aquesta gent que agafa un avió a Wisconsin, arriben a Europa, ja en tres dies es fan tot el tour per tota Europa, i és el que dius, tu no saps si la Torre Eiffel és la Torre de Pisa, si la Sagrada Família és Notre Dame, i al final el que fan és tota l'estona aeroport, autocar, hotel, autocar, passeig per la ciutat, autocar, hotel...
1: I la pel·lícula és hoy, Si hoy es martes...
17: Si hoy es martes, esto es Bèlgica.
1: Val, perquè el dia de, el dimarts entenc que els hi tocava visitar Bèlgica.
17: Clar.
1: Val.
17: Aquest és el plan, eh?
1: Li donen ganes de viatjar o fa com més ansietat?
17: Fa moltíssima ansietat, perquè al final no saps si estàs de vacances o si estàs passejant amb la teva família i els teus amics. Això sí, fas molta confiança amb gent que igual no coneixes, però que és el teu veí a Wisconsin, perquè tots viatgen i tal. I al final és que no veus res, no entens res d'Europa. Per què els americans no entenen res d'Europa? Perquè quan fan turisme fan aquesta mena com de turisme massificat, que és això, és fer el gran tour en dos dies per tota Europa. Clar, no saps res ni de la cultura, ni de com és aquesta ciutat, de com són les persones, perquè al final només veus els teus companys d'autocar, d'avió i d'hotel.
1: Exacte. Però sí que hi ha pel·lícules que donen moltíssimes ganes de viatjar. I un exemple, perquè fan com aquest viatge de tranquil·litat o del dolce far niente.
17: Sí.

0: Aquesta és una de les cançons del manual d'autoajuda o pel·lícula.
1: Ja sé que per aquí hi ha algú que li agrada moltíssim aquesta pel·lícula.
0: A mi m'encanta. Ja, com ja, reza ama. Jo me'n vaig anar a Índia l'any que vaig veure com reza ama.
1: Bueno, bueno.
2: És Julia Roberts o sí, no?
1: Sí, Julia Roberts, Julia Roberts, Julia Roberts, Julia Roberts. Sí, doncs entenc que agradi molt perquè el llibre ja va agradar moltíssim, va ser un best-seller, i la pel·lícula, que està dirigida pel senyor que després va fer American Horror Story, que dius...
3: Per què? Uau! Wow.
1: Per què? Si ja has fet una pel·li de terror que és Com reza ama, per què fas American Horror Story? No, no, no ho fas. Però bueno, comprèn aquest to de vull anar a descobrir-me a mi mateix. Aquests conceptes que són molt pombo, sí. Anem, a descobrir. Què, no ho dic per tu?
0: No, no, no, no, no. Jo ho vaig fer a lo més pombo possible, també. No, no.
1: Ah, val, bueno, doncs sí, que va per tu, va per tu. I bueno, això és, la pel·li és una mica New Age, és una mica aquest també, però bueno, però aquest, aquest fer turisme per autodescobrir-te a tu mateix, hem de tenir respecte perquè quan funciona, funciona. I si al final això acabes a la Índia i acabes descobrint el sentit de la vida i de què estàs fent aquí i no a Barcelona, doncs mira, clar, un premi.
0: Ella se'n va primer a Roma, a bueno, Roma, Itàlia, clar, després se'n va a la Índia i després acaba en Bali amb Javier Bardem, amb que Javier aquest sí que és el sentit de la seva vida, crec jo.
1: Bueno, tu també vols un Javier Bardem a la teva vida?
0: Home, ja t'ho dic,
1: sí?
0: Jo que sí.
1: Vale, vale, li diem a Penélope, a veure què diu.
2: No, i a més, el que fan moltes vegades al cinema, per exemple, en aquesta, és que molta gent a veure la pel·lícula té ganes de reproduir com va passar a...
3: Home, clar, té ganes, però igual no té diners. Jo tinc ganes de descobrir-me a mi mateixa i com a molt me'n vaig al port de Barcelona a veure un poquet el mar, però...
1: No, però pots descobrir-te a tu mateix al port de Barcelona.
3: Ah, no, clar, clar, però no podria anar-me tan lluny com ella.
1: Mires la golondrina passar i dius, això és la meva existència.
2: O no us ha passat de veure una pel·lícula que surt a alguna ciutat i us enamora la ciutat per la pel·lícula i voleu anar al cap de 2-3 mesos? Què passa?
1: Existeix el turisme cinematogràfic. Hi ha agències que et porten no només als llocs on s'han rodat sèries o pel·lícules, sinó que et porten també això, a països, zones que s'han fet hipermega famoses, hipermega populars pel cinema. O sigui, la gent va a París perquè París és la ciutat que hem vist al cinema milions de vegades, la ciutat romàntica per antonomàcia.
0: Igual, bueno, i quan vas per Nova York també em sembla que
1: no,
0: és una pel·lícula.
1: Igual. És un plató. Vas mirant com un tonto, sí, com un turista, sí. I vas mirant, ostres, mira, aquí i tal. Aquí
2: Edimburg, Harry Potter, també, que té molt a veure.
1: Sí, mira.
0: I també crec que l'Índia es va fer molt famosa per aquesta pel·lícula i perquè també ha sigut com l'escenari d'altres com L'exòtic hotel Marigold i seqüeles. Sí, quines són aquestes pel·lis?
1: Són pel·lícules que prenen una altra banda del que és el turisme més existós, que estem parlant de gent que té diners, té possibilitats econòmiques i té temps, que són els sèniors, és la gent gran. I l'exòtic hotel Marigold és gent americana i britànica que el que fan és anar-se a la Índia, a un hotel, i a viure totes aquestes experiències d'estar i viure la cultura hindú i tal. I hi ha una miqueta doncs, de sentit de culpabilitat perquè van estar ja com a jefes colonials tota la vida els anglesos allà a l'Índia. I les pel·lícules són molt simpàtiques perquè estan tots els actors, aquests veterans que coneixeu, sobretot dels Harry Potter, perquè tots han sortit dels Harry Potter, el Billy Nye i tal, la Judi Dench, tots estan allà i tots són aquests senyors. I la pel·lícula va ser un èxit brutal i va tenir una seqüela que era El nuevo exótico hotel Marigold, que també es va entrar una miqueta al cap per fer el títol, però és que feien un altre hotel, perquè el primer estava una miqueta així com Carrie Clunet. I són pel·lícules que t'inviten a viure una vetllada a Bollywood amb musiqueta d'aquesta. Oh, està molt bé.
0: Saps quina pel·li passa?

0: Cheetah Girls.
1: Cheetah Girls.
0: La tercera es One World, One Heart, ¿vale?
2: One World, One Heart.
0: Cultura de cinematográfica.
2: ¿Sí?
0: Y es que la segunda, que es la meva peli turística preferida, pasa a casa nuestra, a Barcelona. You gotta stretch like you mean it. Free your mind, it's not enough. Just dream it, come on. I abans de començar, t'explicava el Fausto que tu...
2: Jo vaig estar rodatge.
0: Que vas estar rodatge amb les Cheetah Girls.
2: Wow. Yeah. Sí. Oh. Vosaltres sou generació Disney Channel. Jo vaig estar al rodatge. I vaig estar amb les Cheetah Girls.
0: Sabeu que el primer cop que van venir mons pares a Barcelona, estan jo viva i conscient, quan van tornar, els hi vaig dir, ai, la ciutat de les Cheetah Girls 2. I de Gaudí, i cosetes...
2: No, no, Cheetah Girls primer. Al top estan les Cheetah Girls.
3: No l'he vist mai.
0: No, peliculón, passejant pel passeig del Born.
2: Ara no et renyiré jo, et renyiran elles. Que les tens aquí totes elles. Jo vinc un cop a la setmana.
1: Això és un clàssic. Però és que ara que estàvem parlant d'això, m'ha recordat que l'any passat vaig veure una pel·lícula que van estrenar a l'Amazon Prime que es deia El mapa que me lleva a ti. Una birrieta de pel·lícula.
3: No l'has vist aquesta,
2: Sí, romanticona.
1: Romanticona, sí. Total, jo me la vaig posar per a passar l'estona, no tenia
2: ningú motiu. Menjant gelat com la Bridget Jones, no?
1: I em vaig adonar que és una pel·lícula gravada a Catalunya, però que vaig flipar perquè surten castellers, surt certa marca de cervesa molt reconeguda en este petit país.
2: Product placement, sí, molt estiuenca.
1: Molt estiuenca. I era com, realment em vaig parar a mirar els crèdits perquè vaig pensar, sí o sí han de tenir alguna persona en l'equip que siga catalana, perquè si no, no és normal que estiguen com tan ben aconsellats, perquè lo xirria. Lo normal, quan fan una pel·lícula d'Estats Units o una sèrie aquí, és com lo cutre, flamenco, espanyol
2: que,
1: i sevillana.
2: O me sembla impossible dos que les falles i la Setmana Santa eren el mateix.
1: Sí. Molt greu, sí. Però vaig flipar.
3: Jo el que també estic flipant és que no hem parlat de la pel·lícula que jo pensava.
2: Quina és la teva pel·li de turisme?
1: Pobre, que se l'havia estudiat.
2: Eurotrip!
3: Home.
2: Tu vols anar al Vaticà igual que jo, Eurotrip, i cantar la cançó de la Sheena Easton. Ma baby.
3: Però és un peliculón aquesta.
2: És un peliculón.
3: Eurotrip o no?
2: El moment absenta.
3: El Vandersex i tot.
2: S'ha reivindicat davant dels meus ulls.
3: Ara.
2: De crític cinematogràfic.
3: Ja som amics.
1: Ara l'estimes un poquet més,
2: Eurotrip. L'heu de veure. Sí,
0: per la setmana vinent t'has de preparar una altra, Uri.
3: Va, sí. De què parlarem? Bueno, ja ens ho direm.
2: Bueno.
1: Deixem-ho reflexionar uns dietes. Però és que ara ens anem a l'entrevistat d'avui, que anem a descobrir la seva treva. I a tu, et veiem la setmana que ve.
2: Ens veiem. Un plaer, ciao.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
3: I és que cada programa que veieu per la televisió, podcast o escolteu per la ràdio té una sala de màquines, persones que fan possible que surtin endavant i ningú els veu ni els escolta moltes vegades, però són essencials. I avui ens visita una persona que de televisió en sap un munt, director executiu de la productora Incís, també director de formats que ho han patat moltíssim, com Eufòria, i actualment de La Gran Cita. Avui ens visita a la treva el Tono Hernández.
5: Hola, soy Tony Hernández. ¿Qué puede hacer que un programa sea un éxito y qué puede hacer que un programa sea un fracaso? Que soy un rock and roll, que baixin
6: les persianes tots els comerciants. Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai.
5: Voleu saber un secret de La Gran Cita? I juranies que
3: viu, que ve l'amor, que ve l'amor. Tono Hernández, com estàs? Benvinguts a la treva.
5: Molt bé, molt content de ser aquí amb vosaltres.
3: Mm-hmm. De vacances ara, descansant o no?
5: Gairebé. Encara estic apurant perquè tenim un rodatge a la tornada de vacances al setembre, per tant, estem treballant fort.
3: Ara et preguntarem per aquesta segona temporada, però primer de tot, tu com et dones treva? Com desconnectes?
5: Mira, la meva manera de donar-me treva és posar-me auriculars, posar-me un àudio que m'agradi i visualitzar fantasies, coses noves, nous moments. És el moment en què estàs en un espai, però l'àudio fa una cançó de les que en aquell moment són les meves favorites, fa que em traslladi, que m'evadeixi, que sigui una treva. Estic físicament en un lloc, però em trasllado, no? I és la meva manera ràpida de donar-me una treva.
3: Fantasies que després portes a la televisió?
5: De vegades sí, de vegades queden allà i de vegades van més enllà.
3: Potser són impossibles de fer.
1: És com un come rezama, però sense sortir de casa. Veus el que parlàvem? Sí. El poses els teus auriculars i t'imagines el que et dona la gana.
3: Primer escoltes la treva i després el que tu vulguis.
1: Això
3: que no falti. Escolta, Antonio, vaya fenomen, no?, el de la Gran Cita, primera temporada, que ho ha patat moltíssim. No sé si...

0: mai se sap, eh? Però tu esperaves que passés això?
1: Evidentment, quan fem un programa de televisió volem que sigui un èxit, és la nostra feina, i ho fem tot el possible i ho dissenyes perquè allò funcioni molt bé, perquè enganxi, perquè transmetis moltes emocions, però evidentment que sigui un fenomen, és difícil que això passi, per tant molt content de la rebuda. Mm-hmm. I que els espectadors que ho veuen ens comentin, realment ho visquin, vulguin més informació, vulguin més d'allò, ens diguin que s'ha fet curt.
2: Que ha de tenir un bon programa de televisió, o sigui, com si fos una fórmula.
1: Jo crec que un programa de televisió ha de tenir un objectiu clar, l'espectador l'ha d'entendre perfectament i l'ha de lligar des del principi perquè vulgui saber què passarà allà, no? I que això li suposi un viatge que doni tota una sèrie d'emocions que facin que tu passis bé veient-ho.
0: Tu ets el director del programa, la Dulceida és la presentadora. Com va anar aquest contacte, aquella, clar, presentadora en català crec que no havia fet fins al moment. Com va ser aquestes primeres gravacions?
1: I no havia fet mai de presentadora. I ella li té molt de respecte a la tele, i això ho agraeixo molt, perquè és una persona que fa entreteniment des de fa molts anys, i s'hi va posar molta humilitat, ha confiat en mi, ha confiat en l'equip, i ha estat una persona molt aplicada, molt obedient, i molt picada, perquè és una picada. O sigui, ella ho vol fer sempre millor, no es conforma amb la primera entradeta que gravem, és una tia que ho vol fer bé i ho vol fer millor cada dia, cada dia. I això s'agraeix molt, no? Mm. Perquè de vegades et trobes amb gent que de seguida ja troben que ja ho fan bé, i en canvi ella és una tia molt perfeccionista, i això s'agraeix molt.
0: La que escolta i que es deixa aconsellar, que això és el primer de bàsica, vaja.
1: Sí, i amb una bona actitud que fa també que encara ara parli amb participants de la Gran Cita, que li demanin consell, que la tinguin encara com la seva presentadora i la seva confessora d'amors.
0: Mm-hmm. Preparant segona temporada, ho hem dit abans, el setembre torneu a rodar.
1: Al setembre comencem a gravar la segona temporada i pinta bé, pinta bé. Ens ho passem molt bé fent el programa. És dels programes que potser més bé m'ho he passat fent, eh? Perquè té aquesta cosa, un programa de cites, fa que la gent s'enamori i que quan parem de gravar hi hagi tot de gent mirant-se els ulls amb cara de xaiets degollats, besant-se, tocant-se, crea un ambient fora de càmeres, és fantàstic. És molt divertit de viure.
2: I abans de començar a gravar, com que tu mateix pensaves, ah, mira, aquest s'anirà amb aquesta, o aquest potser no...
1: Moltes prediccions s'han complert. Moltes prediccions s'han complert. I és tal alegria quan veus, oh, no m'ho puc creure! Tal s'està juntant amb l'altra! Oh, és fantàstic! No sempre passa, però ens va passar amb dues o tres parelles, eh? De les sis que es van configurar.
0: 100 concursants en aquesta segona edició, 100 més. És més complicat en aquesta segona fase trobar altres 100 concursants?
1: Jo diria que és més fàcil per una banda, perquè tothom ja sap quin és el format. A la primera edició hi havia molta gent que desconfiava. Clar, els referents són els referents de la telecomercial, que com a programes de cites que es veuen a casa, i aleshores feia els catalanets, especialment, ens fa molt vertigen exposar-nos, no? La nostra intimitat. Som una gent que normalment no estem predisposats a ensenyar-nos d'aquesta manera la nostra intimitat. Per tant, hi havia molta desconfiança en la primera. Ara, ja sabem el que hi ha, hem intentat treure aquells perfils que venen a ensenyar-se i no venen a enamorar-se. Hem intentat discriminar aquesta gent que venen a tenir notorietat, a fer-se influencers, etc. El que volem és veritat. Uh-huh. I per tant, jo diria que és la gran dificultat que hem tingut en el càsting en aquesta segona temporada, i crec que ens n'hem sortit bé.
0: Clar, perquè en la primera edició han sortit molta gent que s'ha fet famosa viral a través de xarxes. Això que deies, no? Que potser us ha vingut molta gent esperant el mateix resultat, no el resultat com a tal del programa, que és enamorar-se, sinó el resultat de després.
1: Clar, i això es nota. Moltes de les coses que ens han dit és que el programa transmet veritat i es nota que allò que passa és veritat. I crec que és una de les coses, de les bones coses que té el programa, a part de ser un programa molt romàntic, obertament romàntic, perquè la Gran Cita és jo diria, dels programes de cites més romàntics del món. I és així, és sucre amb mel i sacarina tot junt. Està ple de romanticisme pur i dur. Per tant, això ho volem mantenir i volem que els participants s'enamorin i que ens expliquin moltes històries boniques i molt cursis perquè des de casa ens ho passem bé i visquem aquesta cosa. Perquè al final els programes de tele també donem el que l'espectador no té en aquell moment. L'espectador, normalment, en aquell moment no té una història d'amor. Per tant, està vivint aquella història d'amor que no té i crec que és imprescindible que això el programa ho tingui.
3: I Tono, director executiu d'Incís, projectes com l'Eclipsi, documental de Canet Rock, a mi també em passa, Fes-me viral. L'altre dia vam tenir així el Quique Maillo, que és productor executiu de moltes pel·lícules. Llavors, quina és la diferència o què fa exactament un productor de tele?
1: Un productor de tele fa, sobretot, que les idees es facin realitat, que es compleixin i fins i tot que es puguin enriquir, que millorin del que està, del que ha començat en una idea, s'ha plasmat en un paper, ha passat a ser un dossier de venda, que en diem, que és el primer, la gènesi d'un programa de tele. Aleshores, en el meu cas, la direcció executiva és, sobretot, començar des de la gènesi, des de les idees, des de pensar en protoformats que acabaran sent, si els venem, formats de televisió, i fer que arribin a bon port i que siguin de que hagin millorat fins i tot des de la idea, que siguin factibles i que funcionin.
0: Parlem de la gran cita, però és que Eufòria també va ser el director de primeres edicions, un altre fenomen.
1: Sí, el creador del programa, també. Sí, va ser també molt plaent fer un fenomen com Eufòria, va ser molt divertit. No havíem tingut mai... Sí, havia fet un talent show que es deia El Happy Day, 4 temporades del Happy Day, a TV3, també, però amb Eufòria va ser un fenomen diferent. Va ser... Ens van tremolar les cames quan vam començar a veure el que generava la primera edició, quan ja se'ns va omplir la segona setmana de públic, ja no ens hi cabia ningú més. I va ser, d'alguna manera, també trencar estereotips sobre la manera en què els catalans fem música i actuem. Ens pensàvem que només podíem fer nova cançó i actuacions pausades i molt reflexives, i era la voluntat també de que també podem ser divertits, que també podem ser extravagants i que som moderns.
0: Una de les coses que tenen en comú tant la gran cita com Eufòria és el tema dels càstings. Sí. Crec que tu ho godeixes molt. Et costa o creus que tens facilitat per trobar el talent a la primera?
1: És de les coses que més m'agraden, fer càsting. Quan et ve algú i veure fins on li pots treure, què li pots treure, si aquella persona et pot servir, vinga, i li veus que té una cosa que és especial, que és particular, que... i que t'interessa quan la veus, perquè un dels criteris al veure algú que se't presenta un càsting és que sigui interessant, que la vulguis veure durant hores, aquella persona, que se't faci curt. Per tant, és realment de les coses que més em diverteixen.
3: I això vol dir que eres una persona analítica. Llavors, en el teu dia a dia, també estàs com, sense adonar-te, fent càstings, analitzant a la gent, o saps desconnectar?
1: No sé desconnectar gaire. Sí, és veritat que faig càstings en la meva vida diària i que, de vegades, si algú no m'interessa o em sembla avorrida, dic, ho penso. Però intento este cor negre de televisiu que tenim, que a vegades hem d'anar ràpids, intento transformar-ho en la més positivitat possible i dic, vinga, Tono, relaxa't, que no estàs treballant, saps? Escolta'l o escolta aquesta persona que tens aquí davant i no te la miris en aquest sentit, perquè és veritat que el clic que tinc és de seguida passar una ressonància magnètica de dalt a baix i veure què pot aportar aquella persona, no?
2: O sigui, tu arribes aquí i ens veus a nosaltres i dius, vale, l'Uri serveix per tal, l'Aitana per tal.
1: Mira, qui mana aquí? Com es miren?
0: I, de fet, clar, Tono, tu vas crear Eufòria, però va haver-hi un moment que vas passar de Veranda a Incís. Et va costar aquest canvi? A vegades els canvis costen al principi.
1: M'ho vaig preguntar molt. Feia 16 anys que era a Veranda, on havia fet 4 temporades del Happy Day, 3 temporades del Persona Infiltrada, 2 temporades d'Eufòria, però em van venir a fer una oferta des d'Incís i vaig pensar que era bo, perquè crec que els canvis són bons. Ens posem en dubte nosaltres mateixos, és arribar a un lloc nou on no coneixem ningú, i em va rejuvenir. fer el canvi d'empresa.
0: Deixar enrere Eufòria devia fer mal, però...
1: Sí, vulguis o no, és un fillet que deixes en adopció d'alguna manera i que et passes un dol. Evidentment, vaig passar un dol de... Ostres, però també estic content de que un producte que vaig engendrar d'alguna manera continuï bé i faci gran i jo fer-ne d'altres, no? També es senta bé.
3: Acostumes a treballar amb el mateix equip, perquè el que parlem moltes voltes és que el que passa és que estàs en una espècie de campament i quan acabes el projecte sents com un dol de la gent.
1: Sí.
3: Tu te'ls emportes a altres projectes o canvies?
1: N'hi ha que sí, però no, sempre intento fer equips diferents depenent del gènere que sigui. Si és un talent show, doncs hi ha gent que està com molt especialitzada en talent shows i és aquests que agafo, depenent del que tinguin, dels horaris de la gent, etcètera, o si tenen un altre projecte o no. Sí que intento repetir amb molts professionals amb qui em porto molt bé, però m'agrada també conèixer de nous i conèixer gent jove. Tinc estudiants de la universitat que m'agrada contractar nou talent perquè m'aportin, perquè m'ensenyin també què consumeixen, de quina manera consumeixen, perquè crec que enriqueix molt també tenir equips de diferents generacions, perquè fa que allò sigui molt més ric, molt més transversal.
0: I en tants projectes t'ha passat que alguns són purament feina que tires endavant i altres són diferents. Té aquest punt de motivació que et fa potser implicar-te al 100%?
1: Clar, jo crec que no sóc incapaç de no posar-me al 100% en un projecte. Quan hi ha un projecte, per mi és el millor projecte del món i és l'únic que hi ha i allà m'hi submergeixo completament.
0: I ara costa més de fer un projecte innovador, original, que no s'hagi fet, amb tantes inputs, tantes xarxes, de fer alguna cosa que atregui l'espectador.
1: Potser sí, que cada vegada és més difícil. Fa 30 anys que no, que els gèneres televisius no estaven tan segmentats, tan hibridats. Doncs era com més fàcil fer formats nous. Cada vegada sembla que estigui tot inventat, però jo crec que la gran cita és una demostració en què... que diu que sí, que podem fer formats nous, que agradin, que distreguin i que tinguin una personalitat nova.
0: Tu et dius Tono Hernández, però en l'Instagram és Tono de Mora, perquè ets de Mora d'Ebre, i és el punt aquest que et connecta també amb el teu tu de tota la vida.
1: Exactament. Sí, sóc molt de Mora, sóc molt de poble, encara que faci molts anys que vinc a Barcelona. Barcelona m'encanta, però sempre seré de Mora i sempre ho portaré al cor, i és el meu referent.
0: Jo també sempre de Mora, d'Uri Mora.
3: Ell és el còmic, per si no t'havies donat compte.
1: Visca Mora.
0: Volia curar-ho. I a més, també, parlant de Casa de la Terra, també ets de l'Associació de Veïns de la Casa Orsola.
1: Sí. Visc a la Casa Orsola i ens vam trobar en un moment determinat que ens feien fora i vam fer una lluita que es va guanyar. L'Ajuntament va comprar l'edifici i això va suposar dues grans notícies. Una, que he pogut continuar vivint al carrer Consell de Cent, i dos, que he fet molts amics i som molts pisos que ens portem molt bé, que ens hem convertit en amics i que em dona un caliu que sembla gairebé Mora d'Ebre, al punt de Barcelona on visc. Sembla el poble, perquè conec molta gent del barri, ha fet que entre els amics s'hagin generat moltes amistats i que sigui molt més agradable encara viure a l'edifici.
3: Que per cert, ara que has dit que coneixes a molta gent i relacions amb molta gent, també ens comentaven l'altre dia el Quique Maillo i l'Eduard Sola que va la gent a dir-los: tinc una idea per a una pel·lícula. A tu també et passa això, en programes?
1: Em passa molt, sí. I aleshores has de dir, una cosa és una idea i l'altra és un format. Amb una idea en televisió no fem res, no fem absolutament res. Una idea està molt bé que la tinguis, però s'ha de desenvolupar, però la idea en si, si tens una idea només, allà no farem res. No té absolutament cap valor.
2: I t'ha passat algun cop de tenir com la teva gran cagada, en el sentit que t'hagin presentat un format o una idea molt xula i has dit, bueno, no tal, i després l'hagis vist i has dit, oh, merda, la podria haver agafat?
1: Per sort, crec que no m'ha passat, però és un mal son. és un mal son. Sí. Espero que no em passi mai i poder detectar les coses que realment estan bé. També hi ha molt poca gent especialitzada en creació de formats i molta gent que s'hi atreveix, la qual cosa està molt bé, però hi ha molta gent que no ha estudiat comunicació audiovisual o no ha estudiat ciència de la comunicació o ni tan sols guió i es posen a fer formats. Està molt bé que així sigui, però crec que des d'aquest punt de vista és difícil construir un format que sigui factible, que es pugui realitzar, que sigui comprable, perquè un format ha de ser comprable per una plataforma televisiva o per una cadena.
0: Ara que parlaves dels estudis, tu ets professor de Blanquerna i del màster de Jazz Music. T'agrada també aquest punt de...
1: M'encanta i n'aprenc molt. Això em fa que m'hagi de replantejar com treballo, m'he hagut de pensar i classificar la meva metodologia de treball, perquè hi ha molt poca bibliografia de televisió, per tant, n'he après jo mateix de com treballo a partir de preparar les classes, i m'ensenya molt també dels estudiants de com reben les meves classes, què consumeixen, de quina manera, i això crec que em manté en contacte amb la societat i, com explicàvem abans, també fa que molts estudiants que veig que tenen molt de talent els pugui contractar i passin a ser part de l'equip.
3: Pues, Tono, moltes gràcies per estar avui a la treva amb nosaltres. Esperem que continuïs tenint molts èxits i que no el passi mai. Això de pensar, he deixat escapar res, segur que no et passa, perquè tens molta experiència i moltes ganes de seguir aprenent, que això també és superimportant. O sigui que moltes gràcies per donar-te una miqueta de treva amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, ara... ha estat de veritat una treva.
3: Total. Ara, per acomiadar-te, et posarem aquesta cançó que creiem que t'agrada. La Maria...

0: I esperem que estigueu totes les marines i tots els oients de la treva ben morenos aquest estiu. Nosaltres tornem demà per tancar la setmana.
1: I reprem la visita del còmic espanyol més taquiller de tota Europa, que demà estrena show a Barcelona i, a més, està una setmana d'estrenar nova pel·lícula, el seu El Último Mono. Demà vindrà el Juan Dávila.
2: I com que és divendres, estarem entre cametes amb la secció del Marta Rida, on es parlarà de tots els secrets darrere Madame Butterfly.
0: Gràcies al Tono Hernández, al Fausto Fernández i a tots vosaltres, oients.
1: I també gràcies al Tomàs Sánchez a la tècnica, a la Laia Messeguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes.
0: Wow. Nosaltres som
2: Amparo, l'Aitana i l'Uri, i que vagi genial el fin de setmana.

0: residencial de este ático de Chamberí.
1: Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios, de las dotaciones, y ya digo, no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos.
0: Y horas después, desde el Gobierno regional, a través del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, han anunciado que venden este inmueble ubicado en la calle General Martínez Campos y cuatro más en la Gran Vía de Madrid, lo que supondrá unos ingresos estimados de 20 millones de euros que destinarán a las ayudas para la recuperación por los incendios de la Sierra Oeste.
2: Antes de que hayamos conocido esto, Miguel Tellado ha puesto voz 24 horas después a la postura nacional del PP. Ha dicho Tellado que tiene todo el sentido esta compra.
3: Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar, eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
2: El PP, que ha reunido en Génova a sus consejeros de Medio Ambiente para tratar la gestión de los incendios en la mañana en la que España ha dejado atrás la emergencia nacional.
4: Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2, y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
2: Así lo ha anunciado Pedro Sánchez, la situación de los incendios en Ávila y Madrid baja a nivel 2 de peligrosidad, el fuego no está avanzando allí, y a partir de ahora lo que queda de los fuegos en estas dos zonas será gestionado por las comunidades autónomas. Distinta es la situación en Zamora y en Castellón, donde el tiempo tampoco está ayudando. María Lourido, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, preocupa mucho el calor y el viento, la situación está mejor, pero los dos incendios siguen descontrolados. En la Val d'Uixol los medios aéreos ya pueden volar para apagar las llamas. El humo se lo impedía. Más de 1.000 vecinos de 6 pueblos vuelven a sus casas. Los otros 9.000 de momento no. Continúa muy activo. Hay rebrotes en este incendio con un perímetro de 81 kilómetros que ha quemado 9.600 hectáreas en Zamora. Ha bajado el peligro. Se ha logrado estabilizar el fuego de Fermoselle en dos frentes más voraces, que ha quemado 6.000 hectáreas del Parque Natural de Arribes del Duero, pero hay otros dos muy activos con puntos muy calientes, lo que ha obligado a desalojar dos nuevas poblaciones.
2: Gracias, Mariola. Esta mañana hemos conocido que otras dos personas han sido detenidas por presuntamente haber provocado el incendio de Almorox en Toledo. Es decir, los tres fuegos que han provocado que por primera vez en la historia se tenga que declarar esta emergencia nacional por incendios, los tres han sido presuntamente provocados por imprudencias. Y además a esta portada hay que sumar una noticia de impacto en el mundo de la cultura. Porque ha muerto a los 62 años el actor Manolo Solo.
6: De chaval, de joven era más enciclopédico y devoraba revistas de cine, me sabía todos los nombres y tal. Intentaba ver todo el cine posible. Bueno, ahora también lo hago, pero la intensidad o la necesidad no es tan grande, pero...
2: El premio Goya, mejor actor de reparto por Tarde para la ira, ha fallecido después de un cáncer. Elio Castro.
7: Nació hace 62 años en Algeciras, pero se formó en Sevilla como actor. Le hemos visto en títulos como Una quinta portuguesa, El buen patrón, La isla mínima, Tarde para la ira, por la que ganó el Goya. Recientemente interpretó al general Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante. El actor, según ha informado la Academia del Cine, se encontraba estos últimos días rodando la serie Las víctimas.
2: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Juan Carlos Fernández en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
8: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
9: Doble minut de silenci aquest matí. Un per la mort d'un treballador ahir a una mina a Súria i l'altre per la dona de 34 anys assassinada dimarts per la seva parella a Barcelona. Maria Eugènia Gay és la tinent d'alcalde.
10: Des de l'Ajuntament de Barcelona condemnem fermament el feminicidi d'una dona presumptament en mans de la que era la seva parella o que estaven en procés i en tràmits de separació.
9: Fa cosa de dues hores que la plaça Sant Jaume s'ha omplert de veïns i autoritats per acomiadar la que és ja la quarta víctima mortal de violència masclista d'aquest any a Catalunya. Avança la cadena SER. En un de cada quatre parcs de bombers no tenen rentadores per desinfectar els seus equips, com les jaquetes o guants que fan servir els incendis. L'Assemblea de Bombers ha recopilat almenys 17 parcs on els agents acaben estant en contacte amb les substàncies cancerígenes més temps del normal, perquè no hi ha manera de desinfectar-les. Presó provisional per un piròman que els Mossos i els agents rurals han detingut. L'acusen de provocar tres incendis forestals a l'Anoia, el darrer a inicis d'aquest mes.
11: A través d'una sèrie d'indicis i de testimonis que vam trobar dels primers moments, ha pogut trobar prou indicis per poder imputar aquests incendis a aquesta persona.
9: La Sindicatura de Comptes avisa a la Conselleria d'Exteriors que no està gastant en alguns casos ni la meitat del pressupost que ha designat a les delegacions que té el govern a diversos països. La sindicatura li demana a l'executiu que planifiqui millor els diners que destina a aquestes delegacions si després resulta que no els gasten. I alerta que tampoc estan presentant informes prou complets de què fan aquestes oficines. Pel que fa al temps, pocs canvis. Calor. Núria Saró, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. Una jornada més hem de parlar de calor intensa. A Viella la mínima ha estat per sobre dels 23 graus nit tropical i ara mateix el termòmetre està superant els 36. Una jornada extremadament càlida, especialment a l'interior de Catalunya, amb temperatures molt altes, un cop més a ponent es podran superar els 40 graus. Aquesta tarda esperem pocs núvols al cel, potser alguna nuvolada als Pirineus, però no esperem que deixin precipitacions. Demà a la tarda sí que esperem ruixats al Pirineu, Prepirineu, com també al massís dels Ports. Demà les temperatures seran similars a les d'avui o lleugerament més baixes. Tan sols perdrem un o dos graus.
9: Passen 8 minuts de les dues, amb en Pol Llergó al control, comencem.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
9: Què tal? Bona tarda. Amb aquesta sirena acabava el minut de silenci d'aquest migdia a la plaça Sant Jaume pel nou feminicidi a Catalunya, que va ser dimarts a Barcelona. Una dona de 34 anys va morir assassinada a mans de la seva parella en el que és el quart crim masclista a Catalunya en el que portem d'any. Pau Puig.
13: Diversos membres del consistori municipal s'han aplegat davant l'Ajuntament per condemnar rotundament el crim i expressar el seu condol a l'entorn de la víctima i als veïns del barri. La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha fet una crida a totes les dones que es trobin en situacions d'aquest tipus a fer el pas de denunciar els agressors.
14: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia, que estan acompanyades per les institucions, per la comunitat, per la societat, pels assessors, també jurídics i legals, perquè tinguin la valentia de fer-ho, de fer el pas endavant, perquè se les ha de protegir.
13: La víctima de 34 anys va morir assassinada la matinada de dimarts al seu domicili del carrer Andrade, al districte de Sant Martí de Barcelona. L'homicidi es va produir a davant dels fills de la parella de 4 i 8 anys. Més tard, l'home es va entregar a comissaria. Segons ha avançat el consistori, la parella estava en procés de separació. La dona va ser detinguda 15 dies abans per maltractaments al marit i als seus fills. No hi havia ordres d'allunyament per cap de les dues parts.
9: Minut de silenci davant de l'Ajuntament de Barcelona per condemnar aquest crim i també minut de silenci a Súria, on l'Ajuntament ha convocat dos dies de dol oficials per l'accident a la mina en la que ha mort un operari. Avui, com deia, s'ha fet un minut de silenci. Eva Hidalgo, bona tarda al ple municipal.
15: Bona tarda. Les banderes onejaran fins dissabte a mig pal a aquest municipi. A la comarca del Bages s'han registrat fins a 9 víctimes mortals a la mina en els darrers 13 anys. Concretament, a la de Potassa de Cabanasses, on es va produir l'accident, s'havia passat la darrera inspecció d'indústria la setmana passada. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
16: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes i en aquest cas doncs, s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre.
15: Un accident que es va produir en esfondrar-se una paret a una profunditat d'entre 750 i 900 metres. Allà mateix doncs, s'està recollint tota la informació per saber exactament les causes. A banda del treballador atrapat de 26 anys, que va perdre la vida, una altra va resultar ferit menys greu i traslladat a l'hospital. 240 persones van haver de ser evacuades.
9: Dues i 11 minuts i us ho avancem aquí, a SER Catalunya. L'Assemblea de Bombers avisa que, com a mínim, en un de cada quatre parcs de bombers professionals no hi ha ni tan sols una rentadora on desinfectar els seus EPIs, els equips de protecció que porten quan apaguen un incendi, és a dir, els guants, els cascs i les jaquetes de protecció. I això parlant dels bombers professionals, perquè, a més, més de la meitat del cos són bombers voluntaris. En fi, el sindicat dels bombers tenen registrat 17 parcs on no hi ha rentadores per als EPIs. 17 dels 71 parcs de tot Catalunya. Àlex Calatrava.
17: L'Assemblea de Bombers ha publicat els darrers dies un vídeo a les xarxes on denunciaven precisament aquesta mancança.
18: Soc en David.
19: Soc l'Hector.
18: Soc el Martí.
20: I jo soc l'Anna.
21: Soc en Ferran. Soc bomber i diem prou.
22: Volem una gestió de tòxics després de cada intervenció. No volem endur-nos els tòxics al parc,
18: i després a casa.
19: No volem arribar a parc i trobar-nos una rentadora sense sabó.
20: I que no ens tinguem que comprar els EPIs personals.
22: Volem un servei de neteja de tots els EPIs per arribar descontaminats al parc i a casa.
17: Els parcs de bombers necessiten dues rentadores, una per la roba habitual i una altra específica per desinfectar els EPIs, que no es poden barrejar amb la roba del dia a dia perquè podrien contaminar-la. Segons ha pogut saber la SER, els bombers ja han comptabilitzat almenys 17 parcs on no hi ha aquesta segona rentadora. 8 d'aquests parcs són a la demarcació de Tarragona, a l'Ametlla de Mar, a l'Escó, Falset, Montblanc, Hospitalet de l'Infant, Amposta, Ulldecona i Gandesa. 3 són a Girona, Maçanet, Palafrugell, Llançà, 3 a Lleida, La Seu, Cervera i Mollerussa i 2 a Barcelona, Sant Celoni i a Gavà.
9: David Fernández, bomber del Parc de Cornellà i de l'Assemblea de Bombers. Què tal? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
9: Vosaltres heu publicat els darrers dies a les xarxes un vídeo on reclameu que no s'està complint el conveni de prevenció de riscos laborals a la vostra feina, per exemple, en matèria de tòxics.
23: Sí, sí, és una llei que data de 1995, de la que vam ser exclosos per una interpretació barroera del seu redactat, i que hem hagut de denunciar i lluitar als jutjats fins que se'ns ha reconegut que estem emparats per aquesta llei. I, doncs, clar, va passant el temps, l'administració no compleix les seves obligacions i estem aquí comprant-nos els nostres EPIs, netejant-nos els nostres contaminants cancerígens. Qui pot i qui té consciència d'això, clar, evidentment, perquè oficialment encara costa aquest reconeixement. I les mesures que nosaltres creiem que s'han d'adoptar davant d'aquesta realitat no s'estan adoptant, s'estan dilatant. Hi ha problemes de contractació, problemes de tota mena que impedeixen que sigui una realitat que els contaminants als que estem exposats sí o sí als nostres serveis, un cop finalitzat aquest servei, no arribin als parcs, no arribin a les nostres cases i que es redueixi, com així dicta la llei, no?, la nostra exposició a aquests tòxics, que ja està demostrat que són cancerígens i que la nostra feina és cancerígena.
9: Al vídeo denuncieu coses tan fonamentals com que a vegades als parcs, quan torneu de fer alguna intervenció, les rentadores no tenen sabó per poder rentar la roba.
23: Bueno, i els parcs que tenen rentadora, perquè no tots els parcs en tenen, o l'han comprat els propis bombers. És una realitat. Vull dir, com estàvem exclosos de compliment d'aquesta llei, els parcs no estan pensats, ni els vehicles, ni res, per poder donar-hi resposta a això. Llavors no tenim espais separats, no tenim espais de transició, no tenim un sabó adequat, tenim un sabó de Marsella, que és el que ens compra de casa. O sigui, després de rentar d'una roba exposada a fungs cancerígens, doncs fa aquesta mateixa olor. Per tant, els volàtils estan impregnats en aquesta roba. Aquesta roba no està comprada en base a aquesta realitat perquè no s'havia estudiat. Vull dir que és tot un seguit de circumstàncies que fa que haguem dit prou.
9: Que no es faci bé aquesta desinfecció de la roba pot arribar a afectar també a altres persones amb les que esteu en contacte, més enllà dels bombers, dels companys. Si heu d'anar a atendre, per exemple, alguna persona a casa seva o el que sigui?
23: Sí, sí, ens hem trobat en aquesta paradoxa, per ignorància també, ja t'ho dic ara, per ocultació d'aquesta realitat. Llavors, nosaltres perfectament podíem venir d'un foc de vivenda absolutament contaminats i després s'empalmar amb un servei d'una obertura de vivenda d'alguna persona que ha caigut o d'alguna circumstància més banal i, clar, accedir a la vivenda, no?, i el comentari aquest, ui, se m'està cremant alguna cosa, i no, senyora, no, que som nosaltres, és el punt que portem nosaltres, no?
9: Per què no s'ha aplicat mai aquest conveni de riscos laborals? Per què veu quedar exempts en el seu moment de que s'apliquessin la prevenció de riscos?
23: Hi ha un famós article, el 3.2, que diu una cosa semblant a... Els cossos d'emergència estan exempts de complir aquesta llei en casos de catàstrofe i calamitat pública. No? Llavors, es van acollir aquest article per dir que, clar, fins i tot un contenidor d'escombraries pot ser una catàstrofe i calamitat pública. No? Llavors, clar, els cossos d'emergència estan exempts de complir aquesta llei. Llavors, clar, òbviament, nosaltres assumim que quan anem a un servei ens contaminem. Ho assumim, és part de la nostra feina. Tant de bo m'ho haguessin dit al principi de decidir ser bomber o no. Però arribats a aquest punt, ho podem assumir. Ara, un cop finalitzat aquest servei, la possibilitat tècnica de descontaminació és absoluta i no s'està aplicant.
9: Creieu que s'és menys estricte amb l'administració pública, en el vostre cas dels bombers, del que se seria, per exemple, amb una empresa?
23: Sí, sí, és evident. Vull dir, nosaltres ho hem verbalitzat moltes vegades. si Can Bombers fos una empresa privada, estaria tancada i el seu propietari seria condemnat per atemptat a la salut dels seus treballadors. Si, d'això no hi ha cap dubte. Nosaltres estem sotmesos a aquest xantatge de la vocació de servei. Ara mateix que estem en aquesta situació de paràlisi del cos, de que no volem donar més hores extres per cobrir aquests forats estructurals, ha sortit dues dotacions, una cap a Madrid i una altra cap a València, de gent voluntària per apagar aquests focs sense les mínimes condicions que estem reclamant de salubritat.
0: Quants bombers falten a Catalunya?
23: Mira, l'exemple és molt clar. Nosaltres sortim amb una unitat bàsica d'intervenció, sortim tres bombers. La llei o les avaluacions de riscos diuen que la dotació crítica ha de ser de 4 i la segura ha de ser de 5. Si estem parlant del voltant de 3.000 bombers, estaríem parlant de duplicar aquesta dotació i arribar amb facilitat als 6.000 bombers. El pla 2030 que ens ha presentat la Generalitat ens arriba a 4.000. La inversió en bombers és molt minsa, no s'entén, però és molt minsa.
0: David Fernández, del Parc de Bombers de Cornellà i de l'Assemblea de Bombers, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
23: No, a vosaltres per donar-nos aquest espai. Entenem que la nostra direcció i la conselleria sembla una miqueta més sensibilitzada després de les nostres protestes i estarem pendents dels seus primers moviments per decidir si continuem amb les nostres protestes o relaxem. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Esperem que arribi a bon port. Gràcies.
23: Gràcies.
9: Dues i gairebé 19 minuts de la tarda, justament avui hem sabut que els Mossos i els agents rurals han detingut un home de 58 anys per causar 3 incendis forestals a l'Anoia. El darrer va ser a mitjans de juliol al municipi de Carme i va cremar 450 hectàrees.
15: Sí, de fet, el jutge ja ha decretat presó provisional per a aquest individu. Els agents rurals van localitzar restes mig cremades d'uns fragments de cartró i un paquet de llaunes de cervesa al voral de la carretera BB-2131, que és on va començar el foc. I després d'una investigació conjunta amb Mossos d'Esquadra, s'ha relacionat a l'individu amb un altre incendi el 29 de juny i un altre el juliol del 24. Josep Antoni Mures, inspector en cap dels agents rurals.
1: Es fa un treball exhaustiu de identificació de possibles sospitosos, de donar fruits. A vegades és un treball complicat, perquè a vegades tenim indicis, però no prou com per imputar als sospitosos l'autoria, que en aquest cas s'ha pogut recollir prou indicis i proves per poder-li imputar l'autoria d'aquest incendi.
15: Una investigació que va començar perquè en els darrers 2 anys hi ha hagut diversos incendis presumptament provocats o amb causa desconeguda a la mateixa zona. Es van recollir declaracions de diversos testimonis i es van anar visionant les imatges de les càmeres de seguretat.
9: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui ha estat un nou dia complicat a Rodalies. Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 han registrat retards durant tot el matí a causa d'un robatori de cable a Montornès del Vallès. I demà tornarà a haver-hi complicacions, en aquest cas per la vaga convocada pel sindicat ferroviari intersindical, Pol Valero.
3: La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'estat que volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens que provoquen temperatures elevades als vagons. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat, que és minoritari, van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.
9: I per la setmana vinent hi ha prevista una vaga de part dels treballadors de terra de l'aeroport del Prat.
3: La plantilla de la companyia Groundforce, que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, ha convocat una aturada indefinida a partir de dimarts vinent. Afectarà personal d'assistència, facturació, embarcament i coordinació de vols. Els treballadors denuncien que treballen amb càrregues de feina insostenibles i amb alts nivells d'estrès.
8: Hora 14. Ràdio Girona. Cadena SER.
18: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
24: Autopodium Volkswagen. Concessionari oficial a la província de Girona.
25: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
26: Mordoku!
27: De l'1
2: lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, Hora 25 Deportes. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
4: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
5: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
9: Ara són les 2:23 de la tarda. I atenció a l'alerta que li ha fet la Sindicatura de Comptes a la Conselleria d'Exteriors del Govern. L'adverteix que no està aprofitant el pressupost destinat a les delegacions que té la Generalitat arreu del món. Fins al 50% del pressupost en algunes delegacions quedava sense utilitzar. Laura Pons.
10: El que reclama la Sindicatura de Comptes és que el pressupost de les delegacions s'ajusti a les seves necessitats reals, i és que durant l'exercici del 2024 hi havia romanents de fins al 29% del pressupost de les despeses, i hi havia delegacions, 6 concretament, on aquests romanents superaven el 50% del pressupost. Per la Sindicatura de Comptes, aquestes xifres evidencien que la planificació pressupostària és poc acurada. A més, en paral·lel a aquesta baixa utilització dels recursos, l'informe també alerta que les memòries de l'activitat del Departament d'Acció Exterior no són acurades, i és que només s'assenyalen 3 objectius comuns en la majoria de les delegacions i no consta que hi hagi un fil conductor ni uns indicadors que permetin avaluar aquesta evolució.
9: El PP ja està sucant pa amb aquest informe. La seva portaveu a Catalunya, Lorena Roldán, exigeix explicacions a la consellera.
26: El govern el que hauria de fer és tancar totes aquestes falses ambaixades en comptes d'obrir-ne més. Exigim que el conseller Jaume Duch comparegui al Parlament per donar explicacions sobre aquestes irregularitats greus que ha trobat la Sindicatura de Comptes.
9: I afegeix Roldán que amb l'informe de la Sindicatura es demostra, diu ella, que aquestes delegacions són, ho diu literalment, xiringuitos per col·locar gent afí al partit. 2:25. La mare de la Noelia Castillo, la jove que va rebre l'eutanàsia fa 3 mesos després d'un llarg periple judicial, ha presentat una queixa a les Nacions Unides perquè investiguin si el govern espanyol va actuar correctament abans d'autoritzar el procediment. Ni tan sols després que la Noelia rebés la mort digna, la família, que tantes vegades ho havia intentat impedir, ho deixa estar. La queixa l'han presentat de la mà d'advocats cristians. Pol Valero.
3: L'escrit denuncia una cadena d'omissions institucionals a l'hora d'abordar el cas. Recorda que la Noelia acumulava diversos factors de risc que van marcar la seva salut mental, com créixer en un context de vulnerabilitat, viure durant anys en un centre tutelat i, posteriorment, ser víctima de violència i d'una agressió sexual. La mare de la jove critica que l'Estat no li va garantir la protecció que necessitava, ni tan sols després del seu intent de suïcidi, que la va deixar paraplègica, i creu que no es van esgotar totes les alternatives abans de l'eutanàsia. Recordem que la mort digna de la Noelia va obtenir l'aval dels metges, però va haver d'esperar més de 600 dies per rebre-la per culpa de tots els recursos i traves que van posar-hi el seu pare, representat per la Fundació Ultracatòlica Advocats Cristians.
9: Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat avui que el desallotjament de l'antic Institut Badalona 9, on s'hi refugiaven 400 persones, es podia dur a terme. Denega així un recurs d'11 dels desallotjats que consideraven que s'havien vulnerat els seus drets. Ara bé, encara queda pendent la causa judicial sobre si hi va haver discriminació durant aquell desnonament, perquè recordem que no es va oferir als afectats cap lloc alternatiu on viure. A Badalona, les polítiques antipersones sense llar de Xavier García Albiol han calat entre els veïns. Ara, en un bloc del centre, han aparegut penjats uns cartells que demanen als veïns de l'edifici que facin fora 2 persones sense sostre que portaven un any dormint al porxo de l'edifici en condicions pèssimes. Èlia Pijuan.
27: Ha passat al bloc 27 del carrer Laietània, al centre de la ciutat. Els veïns diuen que no era el conflicte, sinó la higiene el que ha acabat cansant a la comunitat.
28: No són violentes, sí que hi ha un greu, greu problema sanitari. Sortir de casa, sentir totes les males olors, pues això porta molt, molt, molt mal ambient i amb el pas del temps això va carregant.
27: Són paraules d'en Miquel Tomeu, veí del carrer a l'Aquí Catalunya, que també ha dit que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'una situació que afecta a més carrers de Badalona. Per altra banda, Carla Segués, de Badalona Cull, ha avisat que aquesta duresa de les administracions de la ciutat amb el sensellarisme no és cosa d'ara.
11: Badalona, com sempre, és especialment cruel i amb menys resposta per part de l'administració. El problema és, sobretot, per les persones que es veuen obligades a viure al carrer. Això només respon a una manca de voluntat per atendre aquestes problemàtiques.
27: Finalment, els cartells han aconseguit el que volien i aquestes persones han marxat. Recordem que l'únic alberg que hi ha a Badalona, Can Bofí Vell, està tancat des de l'abril del 2024 per decisió del seu alcalde, Xavier García Albiol.
9: I al Parlament, el PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han presentat una proposta per intentar frenar els discursos d'odi que els partits d'extrema dreta pronuncien a la cambra. És una nova llei que permetrà multar amb fins a 12.000 euros els diputats que es passin de la ratlla, Laura.
10: El reglament inclourà un règim sancionador per tots aquells que verbalitzin discursos d'odi, és a dir, que utilitzin llenguatge discriminatori o que promoguin qualsevol tipus de violència masclista, racista o LGTBI-fòbica. El text preveu sancionar diferents nivells, des d'una amonestació pública a una prohibició perquè el diputat formi part d'una delegació del Parlament durant un any o perquè se'ls multi entre 600 i 12.000 euros. D'aquesta manera, les sancions tindran rang de llei, és a dir, que tindran més força davant d'un procés judicial. La voluntat és que la llei s'aprovi a finals d'any, tot i que hi ha debat, fons dels grups signants admeten que la línia entre els discursos d'odi i la llibertat d'expressió és molt fina.
9: Els experts ja alerten que aquest és un debat perillós i sensible, sobretot quan arriben els casos pràctics, quan s'ha d'aplicar la sanció. Ho ha explicat l'exlletrat del Parlament, Antoni Bayona, en una entrevista a l'Aquí Catalunya.
10: Diu Bayona que és molt difícil passar de la teoria a la pràctica, que una cosa és tenir un text i preveure unes sancions i l'altra és anar cas per cas i decidir com castigar, com aplicar la sanció en qüestió, i és que aquesta depèn de l'apreciació de qui presideix les sessions parlamentàries. Un hemicicle on s'ha de blindar la llibertat d'expressió...
12: On precisament ha d'estar més protegida és en un àmbit parlamentari, perquè en definitiva són representants dels ciutadans.
10: I aquí hi ha debat, què és discurs d'odi i què és llibertat d'expressió? Aquesta és la pregunta clau i a la vegada perillosa, perquè si a un diputat se l'acaba sancionant, pot acabar defensant davant d'un tribunal, via recurs d'empara al Constitucional, per exemple, que ell o ella defensava un punt de vista o opinió determinada. I si el tribunal li acaba donant la raó, el reglament del Parlament es pot girar en contra.
9: Bé, en fi, com a mínim hi haurà més traves a l'hora de poder fer un discurs d'odi a la cambra catalana. Arribem així a 2:45 de la tarda. Ara continua l'Hora 14 a la SER. Gràcies per la confiança. Demà més.
13: Hora 14. En la SER. Con Javier Liébana.
14: 2:30, 1:30 en Canarias. Es una imagen que no se veía desde hace 5 años, cuando en Ceuta entraron desde Marruecos más de 10.000 personas en apenas 48 horas. Esto provocó una de las mayores crisis entre España y Marruecos de las últimas décadas, y la situación hasta ahora está recordando a 2021.
16: Dios mío de mi vida.
14: Allí, centenares de migrantes están cruzando la frontera, burlando los controles y yéndose corriendo por la ciudad autónoma. Además, en las imágenes, que pueden ya ver en cadenaser.com, se ve a otros tantos centenares esperando, haciendo cola para bordear el espigón. Vamos a volver a Ceuta. Antonio Martín, ¿cuál es la situación hasta ahora? Cuéntanos.
19: La historia se repite. Se vive la situación de 2021 incluso empeorada. Desde hace casi 2 horas la entrada no ha cesado, principalmente de adultos, pero también de menores y mujeres. Incluso un joven ha entrado con su hermana de 3 años. Han desplegado agentes de la Policía Nacional, agentes de la Guardia Civil. Han cortado la zona de acceso, la carretera de acceso a la frontera. Desde las 12:15 han podido entrar unas 5.000 personas a través de ese espigón, incluso algunos a pie.
14: Gracias, Antonio. Con cualquier novedad volveremos contigo. Esta situación de última hora se suma a la que lleva viviendo la ciudad autónoma las últimas 2 semanas, donde, sin contar estas, unas 2.000 personas han cruzado la frontera, la mayoría de ellos menores. El goteo, sobre todo, ha sido constante en la última semana y es por ello que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido ayuda y contundencia al Estado. Lo ha hecho en Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
20: Nos corresponde, porque es nuestro deber y nuestra obligación, pedir auxilio, socorro
0: ante una situación verdaderamente preocupante, crítica, grave, de absoluta emergencia humanitaria y social, que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
14: Nicolás Castellano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
14: Al mismo tiempo, Vivas ha instado a que se reforme la ley de extranjería para poder expulsar en caliente a migrantes, es decir, que puedan detener a los que cruzan y que sean devueltos inmediatamente, algo que va en contra del derecho europeo y español.
1: Sí, de hecho, uno de los argumentos de los últimos días es que esta llegada intensa se producía precisamente después de la sentencia del Supremo que impedía la devolución de las personas después de cruzar inmediatamente a nado. Sin embargo, en España nunca estuvo permitido legalmente expulsar a ningún migrante sin las mínimas garantías. Siempre nuestra legislación obliga a los funcionarios policiales a poner a la persona interceptada entrando de manera irregular a disposición judicial, tal y como marca la ley de extranjería, con derecho a traductor, y solo cuando se demuestren las condiciones se le puede incoar un expediente de expulsión. Sin embargo, tanto en gobiernos del PP como ahora del PSOE, las fuerzas de seguridad han expulsado ilegalmente a miles de personas, especialmente desde Melilla y Ceuta, con la referencia de esas expulsiones de los niños mojados de Ceuta en mayo del 21. De hecho, por expulsar ilegalmente a menores fueron condenadas por prevaricación administrativa e inhabilitada la anterior vicepresidenta de Ceuta del PP de Vivas y la exdelegada del gobierno en esa ciudad.
14: Nico, ¿qué ha respondido el gobierno a estas peticiones de Vivas?
1: Pues la última versión que ha trasladado el gobierno llega hace unos minutos del Ministerio de Exteriores, que a preguntas de la SER asegura que la relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia, dicen estas fuentes. La coordinación en migración y en otros temas es muy intensa, según aseguran desde el Ministerio de Álvarez. Desde Interior aseguran que la declaración de emergencia de interés nacional, que forma parte de la normativa estatal de protección civil, no contempla los flujos migratorios como un riesgo ni establece planes especiales, por lo que no es posible la activación de este mecanismo como solicitaba esta mañana Vivas en la cadena SER. Estas fuentes ministeriales explican que además que Marlaska ha hablado esta mañana con Vivas y para trasladarle no solo el apoyo, también los detalles del trabajo de los distintos ministerios implicados y para comunicarle, Javier, que se desplazará mañana a primera hora a Ceuta para seguir la evolución de la situación.
14: Y una última, Nico, ¿cuáles son los motivos por los que estamos viendo a muchos jóvenes volver a cruzar a España, como por ejemplo ya ocurrió en 2021?
1: Los motivos son diversos, lo que desde luego hay que destacar es que Marruecos ha levantado bastante la vigilancia, porque si no, no se comprende ese flujo de personas, especialmente desde las 11 de la mañana. Todo el que conoce esa frontera sabe que ahí no se mueve una hoja sin el permiso de los militares y de las fuerzas de seguridad marroquíes. Así que para conocer el perfil, hoy en la SER hemos hablado con Ismail Makdoubi, que es un chico que a los 16 años cruzó a nado precisamente esa frontera. Él es de Castillejo, de donde vienen muchos de los chicos que están cruzando. Hoy en Hoy por Hoy ha explicado que esto va más allá de los tópicos del hambre.
15: Desde luego no es un perfil solamente por cuestiones económicas. Uh-huh. No es cuestión de que esta gente está pasando hambre. No, si no se ve mucho futuro gente con títulos universitarios.
1: No solo son jóvenes desempleados sin estudios, gente con títulos universitarios que están llegando de otras partes de Marruecos para intentar cruzar precisamente la frontera. Ismail Makdoubi es el presidente actual del colectivo de Exmenas.
14: Nicolás Castellano, gracias.
1: Hasta luego.
14: La otra noticia de última hora, y que ya apuntábamos a las dos, es la decisión de la Comunidad de Madrid después del escándalo del ático que ha comprado en Chamberí por un valor aproximado de 6 millones de euros para que fuese la oficina de Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana la vicealcaldesa ya apuntaba a que este ático es solo de uso residencial, para vivir, y lo último es que el gobierno regional ha puesto en venta este piso de 485 metros cuadrados para ayudar, dicen, en la reconstrucción tras los incendios. Radio Madrid, Ana Iriarte.
16: Pues con este golpe de efecto, el gobierno de Ayuso da por finalizada la polémica compra del ático, mientras que desde el Ayuntamiento de Madrid, su vicealcaldesa Ima Sanz aseguraba esta mañana que nadie había solicitado por el momento modificar el uso residencial de este ático de Chamberí.
17: Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios, de las dotaciones, y ya digo, no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos.
16: Horas después, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha anunciado que venden este inmueble ubicado en la calle General Martínez Campos.
20: Le comunico, he dado instrucciones a la empresa pública
2: Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
16: Para ayudar en la reconstrucción de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid. Por cierto, Javier, que el bloque de izquierdas de la oposición sigue solicitando transparencia y el expediente de dicha compra del ático.
14: Gracias, Ana. Antes de que hayamos conocido esto, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha puesto voz por primera vez a la postura nacional del partido. 24 horas después, y con la boca pequeña, ha dicho Tellado que tiene todo el sentido. Adriana Jordán, buenas tardes.
8: Ha vuelto a pillar con el pie cambiado al PP Nacional. En Génova ya de por sí costaba reaccionar a la compra del inmueble y por ahora guardan silencio con la venta. Lo que es cierto es que hoy querían pasar rápido por el tema. Su secretario general no aclaraba si les parecía mal o bien. Se remitía a las explicaciones dadas por Ayuso.
18: Y a esas explicaciones me remito, ¿no?
8: Miguel Tellado sí afirmaba que les parecía coherente que se habilitase un lugar provisional ante las obras en Cibeles.
18: No, se trata de una obra integral. En la sede de la presidencia del gobierno autonómico tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
8: El PP ha sorteado la defensa cerrada a la presidenta madrileña. Tampoco se han pronunciado sobre si apoyan que es una campaña de desprestigio, como denunció Ayuso este miércoles. Pocas explicaciones.

0: Encetem el llapis de memòria de la Carme Forcadell amb camins de sopa de cabra, que jo suposo, Carme, que algú a casa que ens està escoltant diu, mira, l'haurà posat per parlar del procés, no? Lletra.
1: No.
0: Però no té res a veure. L'has inclòs al teu llapis de memòria per altres motius.
1: Sí, a veure, diu una frase molt, molt única que diu, mai no és massa tard per tornar a començar.
0: Aquesta és una de les que jo pensava, mira, potser pensa que està parlant...
1: Ell parla de... A més, aquest va ser l'últim disc de Sopa de Cabra,
0: 2001.
1: Perquè després es van separar. I aquí explica, mai no és massa tard per tornar a començar, no? Perquè llavors tots van començar en solitari. És a dir, que és una cançó molt, molt bonica, però també és molt trista perquè marca el final de Sopa de Cabra, que va ser un dels grups pioners del rock català, que va marcar tota una època. I aquesta cançó és l'últim disc perquè a partir d'aquest moment ells se separen i cadascú comença un camí en solitari. Llavors, mai no és massa tard per tornar a començar, no? Mai no és massa tard per tornar a començar l'aventura de la vida.
0: Per exemple?
1: Ells van començar a una aventura en solitari. I llavors, és molt bonic, senzillament. A partir d'ara hem fet un camí junts, a partir d'ara el farem per separat, i mai no és massa tard per tornar a començar. I crec que això és molt bonic. I no l'he triat per res del procés. L'he triat perquè a mi aquesta cançó em va agradar molt. Em va entristir perquè va ser el final com de Sopa de Cabra, tot i que després han tornat a fer alguna cosa.
0: Aquestes coses que passen.
1: Però, en principi, en aquell moment, quan es va fer, doncs era el final d'una etapa i tots encetaven una etapa nova, no?, de les seves vides.
0: Que també, perquè...
1: És una cançó d'esperança.
0: I també són uns dels grans transmissors del català dels anys 90, no?
1: Evidentment.
0: Sopa de Cabra, Pets...
1: Pets, sí, sí.
0: El Sau.
1: Sí. El Sau, que també n'he posat una. Sí, sí, també, evidentment, he posat...
0: No sonarà la de Sau, perquè he triat entre aquestes dues, perquè ens vas dir 11 o 12, i aleshores he hagut de fer com una selecció.
1: Vaig triar també Sau,
0: Boig per tu,
1: que és molt... que és una cançó d'amor molt bonica, i perquè Sau i Sopa de Cabra, també els Pets, evidentment van ser els grups pioners del rock català. I van marcar tota una època a uns adolescents que tenien necessitat de sentir música i que ells els van oferir la possibilitat de sentir música i rock en català a l'estil del que es feia arreu del món. I per tant jo crec que van ser pioners en aquest sentit.
0: Carme, a molts llocs diuen que ets filòloga. Ets filòloga?
1: No. Tinc un màster en filologia catalana, però jo soc llicenciada en filosofia i en ciències de la comunicació.
0: Mira tu.
1: O sigui que... Però després, com que vaig anar a treballar al Departament d'Ensenyament, vaig fer un màster en filologia catalana perquè vaig començar a fer classes de català.
0: Has escrit fins un diccionari.
1: Sí.
0: Com acabes escrivint un diccionari?
1: No ho sé, eh? No ho sé, de veritat, perquè mai m'ho havia imaginat. A més, entre tu i jo, porta molta estona i moltes hores, fer-ho, però era un diccionari que van fer un conjunt de persones d'arreu dels països catalans que volíem recuperar paraules dels diversos territoris perquè no es perdessin. I sí, sí, vaig fer... un diccionari. Carai, estàs molt ben informat,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Però no sóc filòloga, és a dir...
0: No és filòloga.
1: No, vaig fer un màster... No, perquè jo vaig aprendre el català... Sí que vaig fer classes a la Universitat Autònoma, vaig anar a fer classes de català, però realment he estat més autodidacta. Perquè el meu ensenyament va ser en castellà, evidentment, com tots els de la meva generació.
0: Al teu poble, al Baix Ebre, parlàveu català pel carrer, no?, sense problemes.
1: Tota la vida parlant català pel carrer, però a l'escola no. I a l'institut tampoc, a l'institut de Tortosa tampoc. La gent de Tortosa també parlava català pel carrer. És més, al pati parlava català, fins i tot amb els mestres que eren catalans fora de l'escola parlava català, però dins de l'escola eren castellà. I per tant... l'escriptura, escriure en català, va ser autodidàctica i fent classes a la universitat, que sempre recordo una professora estupenda que es deia Hortènsia Cullell, a la Universitat Autònoma, que va ser una molt bona professora de català, perquè a més jo vaig arribar a estudiar a l'Autònoma amb l'accent occidental, que encara no l'he perdut, tot i que...
0: Després en parlarem.
1: Tota la vida vivint a Sabadell, aquí em diuen que sóc d'allà i allà em diuen que sóc d'aquí, no?
0: Això passa molt.
1: Però jo parlava amb... I clar, i la gent, els companys, una mica els feia gràcia, no? I feien la gràcia d'aquella, la burleta. I la professora aquesta a mi em va ajudar molt, no? I a més em va dir, escolta'm, això... és català occidental, és perfecte, no els facis cas. A més, els ridiculitzava a ells perquè no sabien, no? Les variants dialectals del català. Tinc molt bon record d'aquesta professora, sí.
0: I tu com eres com a professora? Perquè tu sou professora de literatura catalana i de llengua catalana a l'institut.
1: Sí.
0: Eres una profedura o què?
1: Sí i no. Depèn.
0: No,
1: intentava ser dura amb els que sabia que podien, perquè n'hi havia molts que podien i no volien. Amb aquests havies de ser dura. Amb els que els costava més, doncs, intentaves ajudar-los.
0: Però anem al fet.
1: Però
0: un 4,8 és aprovat o suspès?
1: Suspès.
0: Ets dura, llavors.
1: No, un 5 és aprovat, un 4... Això són números.
0: Ets empírica i pragmàtica, no, però un 4,8... El profe que no s'enrotlla amb un 4,8, Carme... Tu no t'enrotllaves, eh?
1: Depèn.
0: Ah.
1: Perquè jo feia una cosa que en aquella època no es feia, quan jo, que és... jo treballava el català oral. A mi em va costar molt, perquè quan jo vaig començar a fer de professor als anys 90, o finals 80-90, allà el que, sobretot el que es treballava era la llengua escrita. I jo els deia, és que això que feu és absurd, perquè no sabem si escriuran en català, però segur que hauran de parlar en català, perquè facin l'ofici que facin, és igual, des de si són dependents o dependentes o infermeres o metges o el que sigui, hauran de parlar en català. Per tant, per què no treballem la llengua oral? Llavors jo, si treien un 4 i 8 de l'escrit, però treballaven l'oral i parlaven català, sí que els posava el 5, perquè jo tenia en compte la llengua oral. I en aquella època a mi em va costar molt. Ara, per sort, ja es té en compte, ja es treballa molt la llengua oral. Però en aquella època no, i a mi em va costar molt, moltíssim introduir això, perquè els mateixos alumnes, jo els deia, parla en català. I ells, clar, et feien l'examen, però potser no sabien parlar. I deia, no, jo, és que vull que em parlis, m'és igual, parla'm. I es quedaven com, perquè clar, no els hi feien, no?, parlar en català.
0: I tu com portes el castellà?
1: I el porto molt bé, el castellà.
0: Jo t'ho dic perquè crec que quan estaves a la presó de Mas d'Enric, abans del macrojudici de l'1 d'octubre, unes companyes preses et van voler ensenyar a parlar castellà.
1: Sí, això és una anècdota que sempre explico. Té molta gràcia.
0: O sigui, t'hauríem veure una mica peix.
1: Bé, perquè jo sempre parlava en català a la presó. I era una persona que sempre parlava en català. Però el castellà el porto molt bé perquè he llegit molt en castellà. Tot el meu ensenyament, evidentment, ha estat en castellà. I el porto molt bé. Però és veritat que jo a la presó sempre parlava en català. Perquè, a més, la majoria de noies que estaven a la presó el català l'entenien. Perquè la majoria eren d'aquí, eren nascudes aquí. Sí que també n'hi havia de fora, però la majoria eren nascudes aquí, per tant, el català l'entenien, però no el parlaven.
0: Tu feies el mantinc, el català el feies a la presó.
1: Sí, jo parlava sempre en català, i quan havia d'anar al judici, és a dir, elles sabien que havia d'anar al judici a Madrid, van venir un grup i em van dir que estaven preocupades per mi, perquè, clar, perquè ara havia d'anar a Madrid i allà hauria de parlar en castellà. I elles... me'n podien ensenyar perquè els sabia greu que ningú no m'entendria, no? I jo els vaig dir, i a mi em va fer molta gràcia això, sobretot perquè es van vull dir, perquè això demostrava exacte, no?, que m'estimàvem, no?, i que es preocupaven per mi i que volien que el judici el fes bé, que tot m'anés bé. I jo els vaig dir, no, és que jo sí que en sé de parlar
0: con
1: en
0: la
1: castellà.
0: L un poco
1: I no s'ho creien,
0: grande,
1: i vaig
0: però...
1: haver de parlar en castellà perquè s'ho creguessin. I es van quedar totes al·lucinades i em diuen, però no entenem com és que... I jo els hi vaig dir, oi que ara sabeu més català? Oi que ara algunes de vosaltres en parleu en català? I em van dir, sí, doncs per això ho he fet. I llavors ho van entendre molt, no? I van estar molt contentes i van dir, d'acord, continua'ns parlant en català. Però sí, va ser una anècdota molt bonica. Hi ha anècdotes molt boniques a la presó. N'hi ha de molt boniques i que demostren la sororitat entre les dones i la companyonia, i això sobretot.
0: Quan eres una reportera intrèpida de Televisió Espanyola a Catalunya, sí, parlaves català, el Girabol,
1: sí,
0: en català ho feies.
1: El Girabol era en català, sí.
0: Tu saps, no?, que ara mateix hi haurà molts oients que de cop s'han assabentat que tu vas ser reportera asfàltica.
1: Sí, sí, sí.
0: Què feies allà?
1: M'encantava. Era una feina que m'agradava molt.
0: De periodista, que tu,
1: sí,
0: vas estudiar.
1: Sí, que m'agradava molt, sí, sí, sí. I anava, doncs, al terreny, no?, a fer reportatges, allà on sigui, allà on passaves, igual una inundació, com ara, malauradament, que hi ha hagut aquesta inundació a les Terres de l'Ebre, doncs anàvem allà. Era un programa setmanal de reportatges sobre tot el que havia passat aquella setmana, si eren, i si no havia passat res que es consideres que era important, doncs llavors fèiem reportatges més de tipus històric o atemporal, per dir-ho d'alguna manera, però sí que fèiem, sempre eren reportatges que passaven arreu de Catalunya, i jo anava i m'encantava.
0: Que suposo que això és anys 78, hauries, sí, d'estar recent sortideta de la,
1: sí,
0: universitat.
1: Sí, sortideta encara, sí, sí, era aquella època.
0: I què cantava la Carme Forcadell a l'època universitària? Doncs el que tocava en aquella època, cançons protestes, com Diguem No, de Raimon.

0: Diguem-no, de Raimon, sonant a Llapis de memòria de la Carme Forcadell, una cançó que ara ho dèiem, no?, que la transporta a l'època universitària, tot i que es va publicar l'any 1964, quan tu eres una nena.
1: Sí, no passa res.
0: Tu la descobreixes a la uni o ja sonava per xerta en aquella
1: època? No, a la uni. Jo la vaig descobrir a la uni. I a més aquesta és la versió bona, perquè diu que ja hem vist tancats a la presó homes plens de raó. I en canvi no es deia això, no es deia que estaven tancats a la presó. Hem vist silenciats o que no han escoltat homes plens de raó. Aquesta era una versió que es deia perquè no es deia tancats a la presó, però la que heu posat és la versió bona. Jo aquesta la vaig començar a sentir als recitals que es feien en aquella època. Era una cançó. Després ja va venir, anys després van venir l'Estaca de Lluís Llach i d'altres, però en aquells moments la que sonava quan hi havia algun recital, alguna protesta, era el Raimon, aquesta, i el Vent també.
0: I què sonava a casa teva quan eres petita, a Xerta, anys 60?
1: Què sonava? Pues les cançons d'aquella època sonava. És a dir, no sé, les cançons dels... dels, em sembla que es deia els Diablos i tots aquests, no?
0: Ah, la Julie...
1: Sí, totes aquestes, sí, el Duodinàmico, clar, totes aquestes, sí. Després aquella del Black is Black, que no me'n recordo, totes aquestes, no? Aquestes eren les de la...
0: Los Bravos, no?
1: Los Bravos, molt bé, fantàstic.
0: I los Sírex.
1: Els Sírex, tots aquests eren les que sonaven a Xerta. Bueno, jo crec que sonaven a tot arreu de Catalunya.
0: Xerta,
1: sí, sonaven aquí, allà, sí. Quants, com aquí també, eh?
0: Quants éreu a casa dels Forcadell, Lluís, quan tu eres petita? Quants hi vivíeu?
1: Quan jo era petita vivíem... Érem tres germans, els pares i l'àvia, la iaia.
0: I es treballava...
1: La mare del meu pare.
0: Es treballava al camp, allà?
1: Majoritàriament, sí. De fet, al meu pare el que més li agradava era fer de pagès, però va fer moltes feines. Bueno, vull dir, va començar de jove sent mecànic, va treballar de mecànic, després va tenir un camió, però quan es va ser gran i va poder fer el que va voler, es va dedicar a fer de pagès, que era el que li agradava. Li agradava molt.
0: Es parlava de política a casa?
1: Molt poc. Es parlava molt poc de política. Jo crec que va ser una generació després de la meva que es va començar a parlar de política. Jo crec que en aquella època encara estava molt recent, als anys 60, dels 60 i 70... estava en plena dictadura franquista, era molt recent tot el que havia passat de la Guerra Civil, i jo crec que, clar, els meus pares no van anar a la guerra, evidentment, perquè eren molt petits, però sí que ho havien viscut, no? Ho havien viscut,
0: bueno,
1: de petits.
0: Van créixer amb això.
1: I van créixer molt en la postguerra, i no en parlaven, no? La veritat és que jo crec que hi havia por.
0: I a tu et va costar convertir-te en la primera dona universitària de la família? Tu dius, perquè si hem de posar-nos en context. La Carme, 18 anyets... No
1: em va costar, no. En quin sentit em va costar?
0: Home, que marxes a 250 quilòmetres de casa
1: a
0: viure...
1: Gens. No, m'encantava.
0: O sigui, però no, a tu no. O sigui, que amb ells, els pares... O sigui,
1: no.
0: Que la nena vol anar-se'n a ciutat...
1: No. El meu pare ho tenia clar. El meu pare amb això era molt modern.
0: Sí, una mostra era com un orgull.
1: El meu pare volia, no?, que tots els seus fills prosperessin i estudiessin, i per tant va estar molt content, sí. No. La meva mare sabia més greu, a veure què passarà, perquè clar, Barcelona és molt gran, perquè ella estarà sola, però el meu pare ho tenia clar. No. Sembla que va ser una cosa, i a mi em va encantar, evidentment.
0: Vas tenir molt d'impacte del canvi de
1: sí.
0: Un poble de 1.500 habitants.
1: Sí, el que passa és que jo ja havia vingut a Barcelona, perquè el meu padrí tenia les germanes que vivien a Barcelona, i alguna vegada ja hi havia vingut a Barcelona, ja hi havia estat.
0: Però el canvi de venir sovint a viure hi és
1: sí.
0: Brutal.
1: Sí, és brutal. No, però em va agradar. Sí, l'impacte em va... Jo crec que em va impactar, però en positiu. Tenia moltes ganes de fer un canvi, de conèixer gent nova, de respirar diferent, de veure, no?, què feien les altres noies de la meva edat, no?, i noies que havien nascut a ciutat. I em va agradar molt.
0: Continuaves parlant català?
1: Sí, jo això ho he fet sempre, sí. No he tingut mai cap problema.
0: I Carme, després de tants anys vivint a Sabadell, conserves l'accent xartolí?
1: Sí, és que ni el conservo ni no el conservo. És a dir, parlo i no ho penso. no sé com explicar-t'ho, jo parlo i no sé. Suposo que estic influenciada, perquè després de tants anys a Sabadell, clar, que t'acabi influenciant.
0: D'alguna manera,
1: però,
0: segur.
1: Clar que sí, perquè quan estic allà, tothom ho nota. Vol dir, clar, que tinc aquesta barreja, no? Però jo mai no he volgut amagar el meu accent occidental.
0: I vas molt a Xerta, em sembla, no?
1: Sí, vaig molt perquè la meva mare viu a Xerta i el meu germà viu a Xerta. La meva mare i el meu germà viu a Xerta i la meva germana viu a Amposta. Vol dir que tinc...
0: Vas cap al sud.
1: Tota la família la tinc allà, no?
0: Si fa tants anys que vius a Sabadell és perquè en un moment donat tu no vas dir no, sinó que vas dir sí a un
1: vaig
0: senyor
1: a sí,
0: que es diu Bernat Pagaroles.
1: Sí.
0: Que és una història bastant curiosa, no? Perquè els dos sou de Xerta.
1: Però ens vam conèixer aquí, sí.
0: O sigui, no va ser una trobada pactada. O sigui, de cop us trobeu aquí...
1: Sí, perquè com que allà, clar, fèiem trobades, no? Per exemple, de gent de les Terres de l'Ebre o de Xerta o gent de Tortosa, i vam coincidir aquí, no? Vam trobar aquí, sí. És una cosa curiosa.
0: Però us deuríeu tenir vist. Sí, us porteu uns anys, crec.
1: No, però...
0: 7-8 anys, una cosa 9. Així.
1: 9. Però, clar, perquè a veure, els pobles tothom es coneix. És a dir, jo conec a tothom del poble. Tothom em coneix a mi, al poble. Clar, és un poble, pensa que té 1.500 habitants. Potser n'ha perdut, com tots els pobles, potser en aquella època en tenia 1.800.
0: Però vull dir, quan tu...
1: Però
0: quan...
1: jo el coneixia, evidentment. I aquí vam... Ai, clar... Aquí ens vam retrobar i vam dir, mira, hem coincidit aquí, no? I llavors vam tornar a coincidir i vam acabar sortint, però coneixent-nos aquí, perquè allà mai no havíem parlat. Ella anava amb una colla i jo anava amb una altra colla, i per tant no ens coneixíem. Ell sempre anava a estudiar molt abans que jo, i per tant després ja no ens vam veure. Llavors ens vam retrobar aquí a Barcelona, sí.
0: Quants anys fa d'això, ja?
1: Uf, com 50. Fa molts anys, sí.
0: Sí, que el Bernat i tu fa 50 anys
1: sí,
0: que sou...
1: Que estem junts, sí.
0: I sou invencibles.

0: El llapis de memòria de la Carme Forcadell. També hi hem trobat Invencibles dels Catarres, que jo ara m'he pres aquesta llicència, sí, sí, no? De dir que junts éreu invencibles, sí, que potser m'he vingut a dalt, però el que està segur és que a casa teva un virus informàtic no entrarà.
1: No.
0: Vull dir, Invencibles no sé, però un virus informàtic...
1: No entrarà.
0: Perquè tens la casa plegada d'informàtics.
1: Sí, no entrarà un virus informàtic. Aquesta cançó m'agrada molt perquè és... de l'amistat, és un cant a l'amistat, no? A l'amor, però també a l'amistat, perquè pot ser invencibles amb amics, no? Amb un company, amb una companya, i m'agrada molt. I a més és molt alegre. Jo me la poso molts dies quan em llevo i em dona força i energia per tot el dia. I ara et contesto això dels informàtics, sí.
0: Ara anava a anar jo a l'altre, però era per anar d'un costat a l'altre.
1: Doncs sí, tinc a casa, la família... Tinc a casa tres enginyers, o sigui que jo sóc l'única de la part de lletres. A mi m'hauria agradat que com a mínim algun fill hagués tirat també per la banda de lletres, però tots dos són enginyers de telecomunicacions i el pare és enginyer electrònic, o sigui que, per tant, tinc... I tots treballen d'informàtica. I, per tant, no tinc un virus. Tinc tot molt bé.
0: Però tu et portes bé amb la tecnologia? O estàs sempre dient, va, ajuda'm amb això?
1: Abans ho estava més. Però em van ensenyar bastant a ser autònoma perquè ens diuen, va, mama, no? De vegades m'ajudaven i em diuen, escolta, n'has d'aprendre tu. I ara sóc bastant autònoma i sí que de vegades els ho demano, però quan ja ho he provat jo moltes vegades i no me'n surto.
0: I t'hagués agradat que el Roger o el Bernat haguessin tret aquesta vena més política?
1: O sigui, el Ferran.
0: Ai, el Ferran, perdó.
1: Ferran. A mi m'hauria agradat més, bueno, que fos, que sentia més per la part de literatura... un escriptor, no sé, cosa més de lletres, no? És a dir, en tanta ciència com a mínim un, però no.
0: Però tu ets la que està, o l'única que està involucrada en política?
1: Sí, jo sóc l'única, sí.
0: L'única activa?
1: Ells, a veure, estan molt, diguéssim, assabentats políticament, és a dir, estan molt informats.
0: Això és culpa teva, 100%.
1: Estan molt informats políticament i els interessa, però no participen ni s'han involucrat directament, no? Només en l'època que jo vaig estar a la presó, llavors ells sí que anaven a actes i en aquells moments sí, però només en aquells anys.
0: Tornant a la cançó, Carme, es va publicar el 2013, que és un dels moments àlgids de l'Assemblea Nacional Catalana, quan tu eres presidenta, de fet. Si escoltes la lletra, també podria ser que l'haguessin fet per encàrrec vostre.
1: No la van fer, però també pot ser. És a dir, sí, m'agrada molt per tot això, per tot, perquè serveix per tot.
0: Tu vas passar bé com a presidenta de l'Assemblea?
1: Molt, ho vaig passar molt bé, sí. Jo em sento més activista que política. És a dir, a mi m'agrada més l'activisme que la política. És a dir, jo he fet política des de l'activisme de fa molts anys, perquè estic a la Plataforma per la Llengua des de fa 30 anys, perquè vaig estar a Òmnium Sabadell durant molts anys, i, per tant, jo em sento molt més... Vaig estar a la Plataforma pel Dret a Decidir, vaig estar tot el moviment de les consultes, i, per tant, i a l'Assemblea Nacional Catalana. Llavors, jo em sento més activista que política i em sento molt més còmoda fent activisme que no pas fent política. I, per tant, jo... Per mi van ser uns anys fantàstics, els anys de l'Assemblea, que vaig ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que, de fet, van ser només 3 anys, perquè quan es va crear l'Assemblea vam dir que el mandat només duraria un any. Això és una bogeria. Mm. És una bogeria, perquè, clar, en un any no pot ser que cada any es vagin renovant tots els càrrecs. Vam fer una bogeria. I, evidentment, el primer any ja ens en vam adonar i després vam fer que, en lloc d'un any... fossin 2 anys, però jo vaig estar 3 anys. El primer mandat, perquè era un any, un segon 3 anys, no? De fet, vaig estar 3 anys, que van ser del 2012 al 2015, però per mi van ser uns anys fantàstics i m'ho vaig passar molt bé. Vaig gaudir molt i vam fer molt bona feina i, a més, vaig tenir un equip meravellós, un equip fantàstic, que sense aquest equip no hauríem pogut fer res. I, per tant, m'ho vaig passar molt bé. Sí, vaig ser molt feliç.
0: I com a presidenta del Parlament?
1: No, m'ho vaig passar malament.
0: Malament?
1: Sí.
0: O sigui, la paraula és malament.
1: Sí, vaig patir molt.
0: Sí, clar, suposo que hi havia moments que tu, de cares en fora, havies de posar bona cara i mantindre't ferma, Però per dins potser no estaves...
1: No, el que passa és que, clar, és diferent. Tu pensa que a l'assemblea tothom que estava allà era voluntari. Feia perquè volia. Tots teníem el mateix objectiu. I tu, quan es presenta al Parlament, estàs en un Parlament i has de representar a tot el Parlament i has de representar gent que pensa molt diferent de tu. I, a més, a les reunions que tu tenies de mesa del Parlament o a la Junta de Portaveus hi havien representats tots els grups polítics. I, per tant, cada reunió era una batalla campal.
0: Sí, un desgast brutal.
1: Era un desgast horrorós, sí. I jo vaig patir molt, m'ho vaig passar malament, sí.
0: Ara que continues activa, però des d'una altra banda...
1: Ara, una altra cosa és dir...
0: Digues.
1: Va ser un honor, sí. Perquè ser president del Parlament o ser president d'un país és l'honor més gran que una persona pot tenir.
0: Sí, però...
1: Ho tornaria a repetir. Sí, ho tornaria a repetir, perquè crec que se'm va demanar en aquell moment i ho vaig fer i crec que em tocava i ho vaig fer i va ser un honor. Però,
0: lo cortés,
1: he de ser
0: sincera, no,
1: vaig patir molt.
0: Seguim connectant les cançons de Llavis de Memòria de la Carme Forcadell i ara ha arribat l'hora de trencar prejudicis de la mà del Bruce Springsteen.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Born in the USA, sonant al llapis de memòria de la Carme Forcadell, que ara ho dèiem, Carme, una cançó per trencar prejudicis. Això ens ho vas dir tu, prèvia a aquesta conversa. El que no sé és a quina mena de prejudicis et refereixes.
1: No, perquè, clar, jo de la música americana dels Estats Units coneixia molt poc. Coneixia la Joan Baez. Era una música molt diferent de protesta, però... així de cançó, diguéssim, no? De rock o d'un altre tipus de cançó. El blues també coneixia, però cançó de rock no en coneixia, no? Estava, bueno, tenia els Beatles, tenia el Rolling, però no en coneixia. Mm. I quan vaig conèixer, vaig sentir el... Perquè aquesta em sembla que és del 80...
0: 4.
1: Sí, del 80, ja. Sí,
0: 84,
1: sí, 84, no? Sí, sí. Quan vaig sentir aquesta, vaig dir,

0: que als Estats Units que m'agrada, no? És a dir, que no és la de la Joan Baez, que ja era un tipus de música
1: predisposada,
0: sinó que aquesta també m'agrada. I en aquest sentit, per això, vaig dir de trencar prejudicis, que per cert, la Joan Baez em va venir a veure a la presó.
1: Ah, sí?
0: Sí. Sí, una cosa molt bonica.
1: Com es fa aquest link entre tu i la Joan Baez?
0: Bé, perquè la Joan Baez va venir aquí a actuar, em sembla que va ser al Festival de Cap Roig, un festival d'aquests. I després, com que va venir aquí a actuar, li van dir, i la Montse Castellà, que no sé si la coneixeu, és una cantautora de les Terres de l'Ebre, ella també va actuar amb ella, li va fer allò que se'n diu de telonera, i amb totes dues em van venir a veure, perquè la Joan Baez ja sabia, ja li havien explicat a través d'organismes internacionals, li havien explicat la situació, no?, que hi havia aquí dels presos polítics. I llavors ella va voler anar a veure una dona i em van venir a veure a mi, la va acompanyar la Montse Castellà, i va ser un dia fantàstic perquè és una dona meravellosa. Meravellosa. No només es va reunir amb mi, es va reunir amb més presos comuns i vam tenir una xerrada tots junts i va ser molt agradable i a més ens va cantar també, vull dir que va ser un dia fantàstic.
1: I vas tu i no la inclous en el teu llapis de memòria?
0: I vaig jo i no la incloc, sí, però també...
1: Com li arriba això a la Joan Baez?
0: Bueno, però pensava que quan parlaríem del Bruce jo faria ja...
1: Tu l'inclouries?
0: Jo ja em parlaria d'ella i per això ara ja ho he aprofitat.
1: Que parlant de prejudicis, suposo que en aquests 3 anys i 3 mesos que t'hi vas estar a la presó se'n trenquen uns quants també de prejudicis.
0: Molts. Se'n trenquen molts. Moltíssims. Sí.
1: Sí, la presó no era com tu te la imaginaves.
0: Bé, és que jo...
1: O les persones que estan a dins de la presó.
0: No, és que jo no m'havia imaginat mai anar a la presó com tothom. És a dir...
1: En cap moment del procés, fins que engarjolen el Jordi, tu no creus que aniràs a presó?
0: No, no.
1: Tot i que sí que saps que tindràs alguna conseqüència.
0: Jo, sí, evidentment, sabem que tindrem conseqüències, però clar, és a dir, jo que sabia que havia desobeït, és a dir, jo ho sabia que havia desobeït el Tribunal Constitucional, és clar que sí, ho tenia claríssim que havia fet una desobediència.
1: Però no t'esperes 11 anys i
0: mig. Però, evidentment, 11 anys i 6 mesos per una desobediència, no. Clar, perquè jo que havia fet, és a dir, jo no estava a govern. Jo no havia executat res, en tot cas jo sí que havia permès que es votessin unes lleis al Parlament de Catalunya, perquè hi havia uns grups parlamentaris que ho van demanar, és a dir, vaig seguir tot el procediment, és a dir, i precisament aquells plens van ser semblaven tan caòtics perquè el reglament del Parlament és molt garantista i s'havia d'aturar el ple per fer reconsideració, és a dir, vaig fer tot el que marcava la llei, i jo això m'ho havia preparat moltíssim, precisament per al judici,
1: i
0: el judici
1: no
0: va preguntar.
1: Per molts, no, per experts
0: però
1: també.
0: Però el curiós és que jo m'havia preparat totes les respostes referents al dia 6 i 7 de setembre per al judici, i el dia del judici d'allò pràcticament no em van preguntar absolutament res. Per què? Perquè sabien que havia complert el reglament del Parlament, i per això no em van preguntar res, i jo era el que més m'havia preparat. No? Vull dir, va ser una cosa molt curiosa. Bé, no em preguntaves això, però...
1: No, és interessant.
0: Però va anar així, no? És a dir, clar, no ens havíem imaginat mai, jo no m'havia imaginat mai que aniria a la presó. I una cosa molt curiosa, clar, que quan entres a la presó tens por, perquè tu sempre tens por les coses desconegudes. Però jo et puc dir que tenia por quan vaig entrar, però en cap moment, un cop dins, jo vaig tenir por. Això ho dic perquè molta gent em pregunta, i vas passar molta por? No em vaig passar gens de por, vaig passar por abans d'entrar, però un cop dins no.
1: Coneixies algú allà dins?
0: No, clar que no sí, coneixia ningú.
1: Sí, estàs tu sola allà.
0: Clar, és que, a veure, malauradament la presó és molt desconeguda, perquè, clar, la gent que té persones a la presó no ho explica, perquè s'avergonyeix, perquè vol dir que aquesta persona comès un delicte, que és un delinqüent o una delinqüent, i no en parlen de la presó. La presó és un gran tabú, és a dir, és un sistema absolutament tancat, no interessa a ningú explicar el que passa a la presó. I quan tu entres allí dins, t'adones que la majoria de dones que hi ha són unes dones que han tingut una vida molt desgraciada.

0: que si haguéssim pogut tenir les mateixes oportunitats que tu i jo, molt probablement no estarien a la presó. Però moltes no havien tingut, havien estat en famílies desestructurades, en situacions molt difícils, moltes ja havien nascut en famílies de delinqüents, és a dir, la majoria. No hem de caure en el bonisme. És a dir, també hi havia dones que estaven a la presó perquè havien delinquit, perquè havien volgut, havien tingut les mateixes oportunitats que tu que jo, però havien volgut delinquir per enriquir-se, pel que fos. També n'hi havia. Però la immensa majoria eren noies molt joves, la majoria tenien entre 20 i 30 anys, que havien tingut unes vides molt desgraciades, no havien estat gairebé escolaritzades i no havien tingut gaires oportunitats. I clar, i això s'ha d'explicar, perquè això la gent no ho sap. És a dir, la majoria de noies estaven a la presó per un tema del que se'n diu delictes contra la salut pública. Es havien començat a consumir droga, molt joves, havien acabat delinquint per pagar-se l'addicció. Aquest era el perfil majoritari de noies que hi havia allà. I evidentment, jo vaig... A mi això em va colpir molt.
1: A tu t'acullen bé a la presó? O sigui, et sents ben acollida per les companyes?
0: Al principi...
1: O hi ha un procés?
0: Hi ha un procés. Perquè, clar, elles al principi, quan vam arribar al Calameco, per exemple, que nosaltres la primera que vam entrar jo va ser al Calameco, a Madrid... ens van acollir millor les sud-americanes que no pas les espanyoles. Per què? Perquè nosaltres entràvem amb una fama terrible. Ah. Érem el dimoni banyut.
1: Havíeu roto Espanya.
0: Home, clar, evidentment, no? Érem el pitjor que et pots imaginar, érem nosaltres. I, per tant, les espanyoles ens mantenien certa distància. Les sud-americanes ens van acollir molt bé, i les de l'Europa de l'Est també, però al cap d'un temps que vam parlar amb nosaltres i vam veure que, en fi... totes érem dones i llavors ja, cap problema, llavors molt bé. I aquí també va passar una mica el mateix, el que passa aquí no arribàvem amb tanta mala fama com vam arribar a Madrid. Aquí era més bé, són persones conegudes, a veure com es comportaran, a veure si seran normals, no? Però d'alguna manera o no.
1: Sí, la primera presa de contacte és aquesta, eh?
0: Exacte, no? A veure, aquestes són persones molt conegudes, a veure si entren aquí molts fums o... I no, però després, al cap de 3 dies, hi ha cap problema, al contrari.
1: Tenies sobrenom a la presó?
0: No, que jo sàpiga,
1: era
0: no.
1: Era la Carme.
0: Sí, era la Carme, sí, sí, sí.
1: Tu has viscut moments molt durs a la presó, és evident, sí, no? Com, per exemple, crec que vas viure un Nadal amb pandèmia.
0: Sí, vull dir, sí, això... sí. I mira, i avui, precisament, 14 d'octubre, fa 6 anys que em van venir a explicar la sentència. És a dir, avui fa 6 anys que ens van sentenciar, que vaig rebre la visita de 2 persones del Tribunal Suprem, jo a la presó de Mas d'Enric, tots els companys a les diverses presons, i avui fa 6 anys que se'ns va comunicar la sentència. Sí? Va ser un moment molt dur, perquè clar, evidentment em van dir 11 anys i mig.
1: Com va reaccionar això en aquell moment davant d'aquests 2 senyors o senyores? O...
0: Quan van entrar, jo els vaig preguntar quants anys? La primera pregunta que els vaig fer, no?
1: Així, directe.
0: Sí, vaig dir, bon dia, quants anys? Ells venien directament del Suprem. I ens van dir, no ho sabem. I jo no m'ho vaig creure. I vaig dir, no m'ho crec, però és igual, perquè portaven un totxo així, perquè com... O sigui, com que el procés havia estat conjunt, totes les sentències anaven en un totxo així. I llavors van començar a mirar. I es van posar, clar, jo estava aquí en una taula... i ells estaven davant meu. I ells aguantaven així la pàgina i anaven mirant. I jo, de l'altra banda, vaig veure Oriol Junqueras 13 anys i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I després van arribar a mi i em van passar la pàgina perquè jo ho mirés, és a dir, ells no m'ho van dir. I llavors vaig veure 11 anys i 6 mesos. El primer que vaig pensar va ser la meva mare, perquè la meva mare era molt gran. Era molt gran. I vaig pensar, mare meva, com li dic jo això a la meva mare? No? I després vaig pensar en el meu net, perquè jo, el meu net havia nascut 3 setmanes abans. O sigui, jo tinc un net que ara ha fet 6 anys, va néixer el 23 de setembre del 2019. I el 14 d'octubre em deia la sentència i vaig pensar, ostres, 11 anys i mig, quan sortiré, el meu net serà un preadolescent. I l'altre, que en aquells moments tenia 2 anys... serà un adolescent, No? I vaig pensar amb la meva mare, perquè la meva mare sempre m'havia dit, ui, quan tu sortiràs, jo ja seré morta, no? Sempre m'ho deia. I no, no, mira, està super, està viva i per molts anys, no? I però vaig pensar, sobretot amb la meva mare, que clar, que en aquells moments la meva mare, doncs, tenia 91 anys, i vaig pensar amb els meus nets. No? Vaig dir, ostres. Després, amb els fills, amb el Bernat, primer, no sé el què. Però el primer impacte va ser la meva mare, perquè la meva mare sempre que em venia a veure em deia, ai, filla meva, que no et veuré fora de la presó. No? I va ser, vaig pensar en això, sí.
1: Què és el que més t'ha canviat a la teva personalitat aquests 3 anys i 3 mesos de presó?
0: Jo crec que m'ha fet més empàtica i més feminista.
1: Vas escriure un llibre?
0: Sí.
1: A la presó, que és Escriurem el futur amb tinta lila.
0: Sí, jo he fet més empàtica perquè, clar, de conèixer totes aquestes persones, no?, que han tingut aquesta vida tan difícil, perquè, clar, abans és això de, bueno, és allò tan català de qui l'ha fet que la pagui, no?
1: És fins a dir, que aquest, estàs allà dins...
0: Aquesta ha robat, no és el que està allà dins, però quan estàs allà dins t'adones que moltes d'aquestes noies delinquir va ser la manera de sobreviure.
1: Sí, sistèmic.
0: Que no podien fer res, és a dir, no podien fer res més per sobreviure, no? I jo em pensava, quan m'explicaven les seves circumstàncies, pensava que hauries fet un al seu lloc, i no ho saps mai, no? I a mi, sobretot, el que em feia patir més és això, que si haguessin sigut filles meves, segurament no estarien a la presó, i això em feia desesperar molt, perquè tu no tries el lloc on neixes. Això et toca, no? I, per tant, a mi em feia... I m'ha fet ser més empàtica i m'ha fet ser més feminista, sí.
1: I com a persona molt feminista que ets, com et portes amb l'òpera?
0: Sí, l'òpera és molt masclista, és veritat,
1: però... I un poc contradictori. Sí. Ara mateix està sonant de fons el Madame Butterfly, per això t'ho comento, com que no porta els auriculars, jo t'ho comento que està sonant de fons a Maria Callas. Ah. Et portes així... O sigui, et genera contradicció.
0: Em genera contradicció, evidentment, però la vida és contradictòria. El que passa que els arguments intento no escoltar-los, sinó només la música. La música em commou, la música de Madame Butterfly és commovedora, no? Vull dir, és molt bonica, però, evidentment, els arguments són molt masclistes. El que passa que estan en el context. Evidentment, no hi ha músiques del segle, no hi ha òperes, o del segle XXI, una òpera del segle XXI no seria com una del segle XIX, no? Com són aquestes, o de principis del XX. Sí, em genera contradicció, la música és molt bonica, però els arguments són absolutament... No tenen ni caps ni peus i molt masclistes tots, evidentment. Són absurds, però la música és preciosa.
1: Doncs quedem-nos amb la música i amb Maria Carles.

0: Carme, el teu perfil d'Instagram, a la teva descripció hi posa feminista, republicana i d'esquerres.
1: Sí.
0: Aquest és l'ordre? O podríem variar-lo? Si...
1: No, podríem variar-lo, però poso feminista primer perquè sóc dona, no? Feminista perquè sóc dona, republicana i d'esquerres, sí. Republicana va abans que d'esquerres.
0: I com...
1: Però bé, és que jo ho lligo molt tot, és a dir, republicana per mi és ser d'esquerres. Sí.
0: Estem a punt d'acabar, però com a persona feminista, republicana i d'esquerres, em veig obligat a preguntar-te com veus la pujada de l'extrema dreta catalana.
1: Molt malament.
0: De l'1 al 10, quan et preocupa?
1: 8.
0: 8.
1: Molt. Però crec que en part tenim responsabilitat a nosaltres, no?
0: L'esquerra,
1: vols dir? I quan dic nosaltres vull dir l'esquerra, sí.
0: Perquè potser no s'han tocat temes...
1: Perquè no hem estat capaços... Exacte. No hem estat capaços d'afrontar temes com la inseguretat, com la immigració, com l'habitatge, que són temes que preocupen molt la gent. I no hem sigut capaços d'abordar-ho bé, de parlar-ho bé i de solucionar-ho. I després arriben persones que donen solucions fàcils perquè saben que no han de governar. I com que saben que no han de governar, es poden permetre dir moltes coses que si haguessin de governar segurament no les dirien. Però com que saben que no han de governar, poden permetre's dir i prometre el que després sabem que no compliran. Però em preocupa molt, sí.
0: Tens alguna solució?
1: Ui, si tingués la solució, t'asseguro que ja l'hauria explicat a tot arreu.
0: Que tu la penses a casa, arreu. Mentre et dutxes,
1: jo crec que és parlar clarament de tots aquests problemes que preocupen a la gent. És a dir, la gent li preocupa el tema dels habitatges, el tema de l'habitatge, que hi ha una falta d'habitatge terrible, el tema dels ocupes, el tema de la immigració. Hi ha un desconeixement molt gras sobre la immigració. És a dir, clar, nosaltres necessitem immigració. La necessitem perquè els catalans no tenim fills. És a dir, no tenim fills. I, per tant, necessitem immigració. I hi ha una sèrie de feines que la gent d'aquí no les vol fer, i això s'ha de reconèixer. I la majoria, cuidar persones grans, etcètera, etcètera, això ho fan majoritàriament persones de fora. Però, clar, hem de parlar de les acollim, com les acollim, en quines condicions s'ha de regular.
0: Hem de parlar,
1: però la gent li fa por parlar de regulació. I se n'ha de parlar, perquè no pot ser que aquestes persones estiguin aquí, estiguin treballant, però no tinguin permís de treball. Doncs, escolta, si estan aquí i estan treballant, han de tenir permís de treball. Hem de saber quantes persones hi ha treballant. Aquestes persones han de cotitzar a la Seguretat Social, drets i deures. És a dir, se n'ha de parlar. Jo crec que tot això no ho hem afrontat. Se n'ha passat de puntetes, perquè sempre es té por en aquestes coses.
0: És incòmode.
1: Se n'ha de parlar. És incòmode, sí. I, per tant, comencem parlant d'aquestes coses, parlant-ne i trobant solucions.
0: Diuen que el racisme es cura viatjant. Tu que ets una gran viatgera, o corrobores?
1: Sí, ho corroboro bastant. Ho corroboro bastant. El racisme i la xenofòbia, sí, es cura viatjant.
0: Feixistes a volar. Carme, estem acabant i, si et sembla, acabarem viatjant al nord i al sud
1: amb Lluís Llach.
0: Amb Lluís Llach, que ja pot començar a sonar. Venim del nord, venim del sud. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Per mi també ha sigut un plaer i una xerrada molt, molt agradable.
0: Jordi Pou a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar un nou llapis de memòria. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.

0: de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: hectàrees, que parlem d'incendis, d'hectàrees cremades i, sobretot, aquest estiu, de veïns desallotjats, persones que han d'abandonar les seves cases sense saber si, quan tornin, aquestes seguiran igual, si la que és ja ha estat la seva llar o podrà continuar sent. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Aquesta setmana, més de 30.000 persones desallotjades pels grans incendis d'Àvila i Madrid han pogut tornar a casa seva després de dies de por i incertesa, ara tornant a una casa que no saben com trobaran. Però probablement, en molts casos, seran cases cremades o tan danyades que no s'hi podrà entrar en condicions segures, tal com va passar a l'incendi de les Gavarres.
0: Això passa i passarà cada vegada més. Ja ho han avisat els bombers, estem davant d'una nova realitat pel que fa als incendis, i una de les preguntes que ens fem és: si perdem casa nostra, podrem recuperar-la? Quant costarà i qui ho haurà de pagar? La resposta a totes aquestes preguntes té un denominador comú, que són les assegurances. Francesc Santa Susana, president del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Posem d'exemple mateix aquestes persones de Madrid i Àvila que tornen a casa seva i se la troben cremada o danyada, o les de l'incendi de les Gavarres, que es van trobar també la casa cremada. Aquestes persones podran recuperar les seves cases?
2: Efectivament, sempre la recuperaran si tenen una assegurança. Si no hi ha assegurança, evidentment, no hi ha cap entitat ni institució que pugui fer la cobertura. Però si hi tenen una assegurança, el 100% amb garantia.
0: Perquè quan contractem una assegurança per la casa, que recordem que a Espanya no és obligatori fer-ho, l'incendi està inclòs sempre?
2: Amb totes les pòlisses hi ha l'incendi, el desallotjament, el que afecti el fum, el que afectin els bombers, totes les cobertures estan. Després té matitzacions que anirem entrant, però d'entrada la cobertura hi és, si està ben feta l'assegurança.
0: Clar, què vol dir que està ben feta l'assegurança? Perquè imagino que tenir una assegurança no és suficient garantia com per tenir clar que ho recuperarem tot.
2: Bueno, l'assegurança, si els capitals són correctes, els capitals què vol dir? Per exemple, comptant 1.500 euros metro quadrat d'edificabilitat. Si la cobertura cobreix aquest 100%, no tenen de tenir cap problema. Què pot succeir? Que tinguem infraassegurança. És a dir, que realment no tinguem els capitals adequats i pues, automàticament em pagaran la part proporcional que jo tingui assegurat. I el contingut pot passar el mateix. Però si es crema tot, cobrant el 100% de la cobertura. El problema és quan es crema la meitat que es pot aplicar l'infraassegurança. Però d'entrada la cobertura és 100% garantia.
0: Clar, quines sorpreses ens podem trobar? O sigui, com podem saber que la nostra assegurança no ens cobreix tot o podem tenir problemes o sorpreses?
2: Bueno, les sorpreses jo diria que primer els mediadors professionals són els que tenen de donar el valor a l'assegurança al moment de contractar el sinistre i el seu seguiment. I jo sempre aconsello pues, que vagin a través d'un professional que és els que et pot orientar. Però d'entrada, la sorpresa, si tens cobertura, és que la teva companyia t'apliqui un infraseguro. Però d'entrada, què té de fer la gent? Fotos, veure la realitat com és, fer el part immediatament, anar al seu mediador i a partir d'aquí començar la recuperació, sigui estructural o sigui, evidentment, pues, del seu mobiliari.
0: Tu parlaves de fotos per tenir-ho tot documentat. Quins són els errors més habituals que us trobeu respecte a l'assegurança després d'un incendi? És a dir, quines coses la gent ens oblidem de fer o no tenim en compte?
2: Bueno, el primer, ja dic, és anar amb el mediador i fer el sinistre. Després, automàticament, esperaran el pèrit. Però jo sempre els dic als clients, no esperis el pèrit, tu tens de minimitzar l'efecte que s'ha produït aquest sinistre, no? Per tant, comença a analitzar i comença a veure què ha passat. A partir d'aquí, la companyia normalment obre el parte, envia el pèrit, que pot tardar 2, 3, 4 dies, depenent de les quantitats de sinistres. Evidentment que quan hi ha 5 cases cremades, el pèrit hi va avui o demà, però que si n'hi ha 5.000, doncs evidentment tardarà una setmana. Però tu ja tens de començar a actuar. I sobretot, informar-se molt bé amb un professional, que és el que et pot donar i et pot minimitzar les tramitacions. Tu només tens de tractar amb una persona i la persona, el mediador professional, anar amb la companyia que sigui la que pertoqui.
0: Per tant, comprovar que tenim una bona assegurança que ens cobreixi, tenir una persona amb qui confiar i poder parlar, i lo de les fotos, sobretot. Això serien els tres punts claus.
2: I començar a treballar, minimitzar. Per què? Perquè el desallotjament, què vol dir desallotjament? Vol dir que potser tenen d'agafar una casa 1, 2, 3, 4 o 5 mesos perquè la casa s'ha cremat.
0: Clar.
2: Però a vegades no és el foc el que afecta el fum. És a dir, tu pensa que un fum vol dir la roba, tirar-la tota, no la recuperes. El foc o la temperatura que s'ha posat a casa teva, també tot el que és plastificat, la televisió i tot, tot queda afectat. Per tant, el que primer tens de fer és avaluar tots aquests danys, perquè quan vingui el pèrit ja tinguem tot treballat. I normalment això ho fa el mediador, que és el que fa una mica el seguiment de tot aquest procés.
0: És que nosaltres pensem en les cases cremades, però és que ara ho deies, no hi ha molts més danys i tots aquests també estan coberts per
2: l'assegurança. Estan tots coberts i la gent té de saber que no actua el consorci. El consorci actua, per exemple, amb la Dana.
0: De què parlem quan parlem del consorci? Perquè
2: consorci,
0: no ho sàpiguin.
2: Sí, el consorci, és a dir, tu quan pagues una pòlissa, tu pagues un percentatge sobre el capital que va al consorci. El consorci és, perquè ens entenguem, una entitat pública, però que no es manté per la quantitat de diners que pugui donar el govern, sinó una petita quantitat de totes les pòlisses que hi ha al mercat. I doncs, ells què fan? Només actuen en casos de temes extraordinaris. Un terratrem, un terremoto, la Dana, i actua amb això. Per tant, el foc és directe de companyia. El consorci no té d'actuar aquí.
0: Perquè és una cosa que ja se suposa que pot passar.
2: La companyia ho cobreix. Sigui un foc que s'ha produït a casa, o sigui un foc que ve del bosc i m'afecta la casa. Lo important és que els focs els tenim sempre contemplats amb companyia asseguradora, i el consorci actua quan es produeixen fenòmenos climatològics atípics. El foc no és un fenomen climatològic atípic.
0: Però ara que el govern espanyol, per exemple, ha declarat zones catastròfiques, amb incendis, moltes d'elles, i és el primer pas perquè les persones puguin demanar ajuts, aquí té alguna cosa per a l'assegurança?
2: No. Tu cobres l'assegurança si la tens i fas ajudes públiques. Per què? Perquè fas una ajuda per la gent que no ho té, o inclús per la gent que té una cobertura però que pot minimitzar. I tu fas ajudes des de l'Estat. Però això són voluntàries.
0: Per tant, no són excloents l'una
2: de l'altra. No són excloents, però a part, entre tu i jo, Laura, moltes vegades diuen que ajudaran i a cap de 5 anys encara estan esperant l'ajuda. Queda molt bé políticament dir zona catastròfica i ajudarem. I potser posen allà 5 milions d'euros i allò en val 5.000. Vull dir, per tant, no. La gent té de fer la prevenció. La reflexió és de dir, senyors, passaran moltes coses, el món està canviant, els fenòmenos cada vegada apareixeran més, i tu tens de tenir la reflexió, que és el que parlava amb la Júlia, una reflexió de tenir una assegurança, de revisar-la de tant en tant, i d'anar amb un professional perquè em faci una visió global de lo que és avui les necessitats actuals que s'estan produint, sigui això, sigui personal, o sigui una mica la cobertura per minimitzar una mica quan es produeix això. Si hi ha un bon seguro, minimitzes l'efecte. Simplement el minimitzes. És un problema, però el minimitzes i tu pots continuar la teva vida. Si no, és molt difícil.
1: I, Francesc, podria passar ara amb aquests nous incendis de sisena generació, cada vegada més agressius?
0: És que ara ho deies, el món està canviant.
1: Exacte. Podria ser que les assegurances aprofitessin per pujar el preu de les seves pòlisses?
2: No. Lo que, per exemple, si tu et mires amb Estats Units, a Califòrnia, no hi ha cobertura perquè saben que es cremen tot. Quan tu saps que es cremarà, no hi ha cobertura. A Espanya no funciona així. Què pot ser? Una casa al mig del bosc i de fusta, que en lloc de 500 euros paguis 1.000. Vale, això pot ser. Per què? Perquè és un risc afegit, o estàs al costat del mar i un dia pot haver-hi pues, una pujada del mar. Pot haver-hi algunes zones, perquè avui amb tot el que són les estadístiques sabem a on es produeixen més sinistres, i que pugi una mica més la prima. Però el consorci serà el mateix i la prima serà en funció d'aquesta tipologia de risc.
0: Però podria ser que canviessin aquestes primes a mesura que canvien també els fenòmens meteorològics, els incendis...
2: Home, això és evident que les companyies són unes empreses financeres que es guanyen la vida amb una cobertura de risc. Quan el risc puja, tu puges, i avui ho detectes ràpidament. Quan hi ha sinistralitat alta, aquest any pues, et pujaré un 5 o un 10. Però si tu em diguessis, està previst per aquests focs un increment desmesurat? No. Que pugui pujar un 5, un 7, sí, però desmesurats no, perquè de moment està bastant controlat.
0: Clar, jo mirava dades mentre preparàvem l'entrevista, i si a Catalunya estan amb centenars d'euros anuals les assegurances, si te'n vas a Los Angeles, per exemple, pugen fins als milers de dòlars precisament per això. No sé si això podria arribar
2: No pujarà mai això, perquè, per exemple, a Califòrnia, quan es va produir, era perquè multiplicava les primes per 100 i automàticament la gent no va fer la cobertura. Aquí no, aquí estem parlant de que pot pujar la sinistralitat, però no d'aquesta forma massiva. Ara, el consorci pot arribar a pujar, home, per exemple, la Dana ha valgut 5.000 milions d'euros, però el consorci en té 15.000 milions, vol dir que les reserves són 10.000. A veure, de moment està tot controlat, però, evidentment, si comencen a haver-hi tres danes, el consorci augmentarà una mica, però quina és la taxa del consorci d'una llar? El 0,07 per 1.000 sobre el capital, vol dir que són 7 euros per 100.000. No és important. El consorci és perquè hi ha molta quantitat de pòlisses i al final capta 600-700 milions d'euros cada any. ¿Vale? Però les primes, les companyies, jo penso que estan, de moment, anant, és el mateix que les assegurances de salut. Pujaran, sí, però pujaran perquè avui cada vegada surten més tecnologies noves i cada vegada són més car, i al ser més car, doncs cada vegada pujaran. Però són relativament comparablement mesurades si ho compares amb altres països.
0: Per tant, tranquil·litat, que aquí no ens passarà i no deixaran les assegurances d'assegurar. També et volia preguntar si ara algú ens està escoltant i es vol replantejar revisar la seva assegurança de fa 10-15 anys. Què s'hauria de fixar més que digui a l'assegurança?
2: Mira, jo et diria, per tu...
0: per mi, per exemple.
2: Sí, per tu, que et diria, escolta, si tens un patrimoni, tens de revisar una mica el que són els capitals, tant d'immoble com els teus capitals de dintre. Tens de saber si tens un patinet, si està cobert, si tens un gos, si està cobert dintre del seguro de la llar. Per què? Perquè si tens un gos, se't pot escapar, pots provocar un accident i pots tenir un problema perquè tu ets responsable. Tu, com a persona, tens fills, tens de tenir un testament, tens de tenir un seguro de vida, pots tenir un seguro de salut o no. És a dir, és fer una reflexió. Jo penso que els mediadors el que tenim de fer és una aportació de valor, no? Per què? Perquè tu pots demanar per la IA què necessitaria, et donarà una relació, però algú té de fer-te entendre que si tens un fill i no tens un testament, tens un problema, va? Per exemple. I la casa, si no la tens ben assegurada, et queixaràs. Jo no em vull queixar de la meva vida i de les meves incidències. Hi viurem 80, 90 i 100 anys i sempre tindrem entrebancs, sempre. I el que tenim de fer és minimitzar els entrebancs que ens succeeixin al llarg de la vida. I això vol dir que tens de fer, a vegades, una interiorització, de dir quines necessitats tinc i com puc fer-ho i prioritzar. Evidentment, no tens de tenir-ho assegurat tot, però prioritzar les teves inquietuds, cada un tenim les nostres.
0: Creus que la gent és conscient de la necessitat de tenir les coses assegurades o creus que més aviat ho ignorem?
2: Jo crec que la gent a vegades es queixa i diu que l'assegurança no paga i és perquè realment no ha fet la seva planificació i la seva revisió. Jo dic que de tant en tant, als 30 anys, ella que en té 22, ajuda, però als 30 i als 40, als 50, les necessitats són diferents i tu tens d'anar revisant cada vegada més el que vols i com ho vols minimitzar. Per què? Perquè agafem compromisos a mesura que anem fent anys i, per tant, un patrimoni et costa molt de pagar si tens una hipoteca 30-40 anys, si tu no ho tens ben planificat i no saps el que tens, el dia que hi hagi un sinistre et queixaràs i diràs que el seguro no respon. No, és que no l'has fet bé o no t'han assessorat bé i no tens de fer-ho a través d'una entitat bancària que et col·loquen, sinó que ho tens de fer-ho a través de professionals que tenen de fer la reflexió.
0: Per tant, ens quedem amb la idea que tenir assegurança no vol dir sempre estar ben assegurat, que ho hem de revisar, i ho hem de revisar diverses vegades, no?, a mesura que va creixent el patrimoni, i sobretot que no cal esperar un incendi per descobrir què ens cobreix i què no l'assegurança. Seria això el resum?
2: Aquest seria el resum, ho has fet perfecte.
0: Perfecte. Doncs Francesc Santa Susana, president del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya, moltíssimes gràcies per venir al balcó.
2: A vosaltres.
0: Elia Pijuan, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
3: Doncs la notícia del dia és l'arribada massiva de centenars de migrants del Marroc a la frontera de Ceuta. Aquestes persones, la majoria menors, han arribat nedant aquest migdia a la platja del Tarajal. Allà hi ha el corresponsal de la SER al Marroc, Marc Farrà. Marc, bona tarda.
4: I el gobierno se niega a reconocer... Bona tarda.
0: Hola, Marc, què tal? Bona tarda. Quina és la situació ara mateix allà? Se sent molt soroll. No sé si segueix sortint gent del Marroc.
4: Sí, continua, veiem com encara molta gent aprofita aquesta platja, no?, que va en paral·lel a la carretera que du cap a la frontera, i veiem com va en direcció cap a Ceuta. Això sí, molta manco gent, o manco afluència, com mínim, de la que hem vist durant tot el dia. El que també veiem ara és que molta gent s'està concentrant just en aquesta esplanada, que és per on s'accedeix tant a peu com en cotxe per travessar cap a Espanya, i també a la policia, que s'ha preparat amb el material antiavalots. Hi ha algun moment de tensió, però ara per ara molta gent, podríem dir que hi ha centenars de persones concentrades en aquest punt, i la policia present, de moment, sense actuar, i també han intentat bloquejar els accessos de diferents punts perquè la gent no pugui arribar fins aquí, però el que veiem és que la policia ho bloquejava a mesura que s'ajuntava un grup força nombrós de persones, aconseguia rompre aquest cordó i venir cap a aquest punt en el que ens trobem.
3: I Marc, què creus que passaran els propers dies? Perquè hem sabut que hi ha 1.000 persones esperant entrar als centres d'estança temporal d'immigrants. Les instal·lacions tenen com una capacitat només per 500 places, a l'interior n'hi ha unes 800 i, per tant, aquests centres estan saturats.
4: Sí, estan completament saturats. És una situació que ja ve d'en fora. Ara mateix, el que sabem, el Marroc, mig matí el que ha dit era que responsabilitzava els grups criminals, màfies organitzades, està darrere d'aquest intent d'arribar cap a Ceuta. Després, ja cap a la tarda, ha dit que ha arribat un acord en Espanya per repatriar totes les persones que han entrat en territori espanyol, però ara mateix tampoc hi ha reacció, tampoc veiem que s'estiguin, no, augmentant els efectius ni canvis, no, en relació el que hem estat veient aquest matí. Els joves, és a dir, hi ha diferents motius que poden empènyer els joves. Unes que no confien en trobar un futur en el seu propi país i el veuen a 2 quilòmetres d'on estem, a Ceuta, que el podem veure des d'aquí. Una altra opció també és, com veuen, com altres joves ho han aconseguit. Aquests darrers dies hi ha hagut molts joves que ho han anat aconseguint creuar.
0: Això no ve d'avui, no, Marc? No ve d'avui?
4: No, clar, és això, no ve d'avui ja. Fa un grapat de dies que veiem com hi ha desenes d'entrades puntuals al principi, però ja no tan puntuals després, i molts vídeos també de la gent quan aconseguia arribar a Ceuta, i molta gent pues, ha dit, ostres, potser és la meva oportunitat i per què no? I també aquest factor crida, i entre altres factors també que evidentment jo crec que ja és més d'analistes en relacions internacionals, però bueno, és el que veiem com a mínim el que hem pogut parlar amb la gent aquí.
0: La gent, a més de totes les edats, no? Parlaves de joves, però també havies parlat a la ventana de famílies, nens molt petits, gent molt gran.
4: Sí, sí, i ara si faig una volta, no, de 360 graus ara mateix que us estic parlant, veig tot, veig des de nins molt petits, ara veig un home, per exemple, que d'un braços una nina que deu tenir 2-3 anys, amb ell també un nin petit, una nina petita, el mateix, un poc, fent aquesta volta veus tot, també gent major. Per tant, totes les edats de persones que han decidit al final també jugar-se la vida, perquè també aquests darrers dies el que han viscut, que hi ha desenes de desapareguts i també molts cadàvers que han estat... Però clar, des d'aquí es veu clarament Ceuta. Són 2 quilòmetres de nedar, però també és una zona on hi ha corrents, on no tothom sap nedar o té les forces per fer-ho, i per tant que tampoc és un tema, és, al final és jugar-se la vida, i això és el que estem veient. També molta gent amb flotadors o els al·lots petits que els hi posen una armilla perquè no s'enfonsin una vegada a la mà. Bueno, veiem un poc de tot, i la veritat és que és una escena que impressiona veure tanta gent concentrada intentant arribar a Espanya. La veritat és que sí.
0: Hi ha més gent que, bueno, ja ho deies, que no s'ho ha pensat ni un minut. Ho anirem seguint, Marc, estem en contacte. Moltíssimes gràcies i descansa.
4: Sí, sí, això farem. Seguirem pendents. Hi ha molta gent que ve d'altres punts. Per tant, no crec que això acabi avui. Serà un vespre llarg i vos ho contarem.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Adéu, fins
4: aviat. A vosaltres, adéu.
0: Eli, això ja ha aixecat reaccions polítiques.
3: Sí, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pressionat el govern central perquè declari l'emergència per qüestions de seguretat nacional.
5: niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya.
3: Una demanda que també ha fet el president de Ceuta, el també popular Juan Jesús Vives. El govern central, però, ha descartat fer-ho. Segons Interior, Espanya i Marroc han acordat l'entrega urgent d'aquests migrants que hagin entrat al país de forma il·legal. Tot i que fa unes setmanes el Tribunal Suprem va determinar que no es podia fer devolucions en calent a qui arribi nedant a les ciutats autonòmiques. El ministre Fernando Grande Marlaska es traslladarà demà a Ceuta per avaluar la situació. I a Catalunya, la Generalitat ha detectat un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot puja fins als 373 senglars. Segons el Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'ha capturat més de 400 senglars, concretament 429, dins la zona afectada. Una captura que ha comptat amb 1.419 efectius.
0: I ara ens arriba que aquest és el percentatge més baix de positivitat des de l'inici d'aquesta crisi sanitària, un positiu respecte als 415 analitzats.
3: També, justament avui, que hem parlat d'incendis, hem sabut que els Mossos i agents rurals han detingut un home de 58 anys per causar 3 incendis a l'Anoia. L'últim va ser el 24 de juliol al municipi del Carme i va calcinar més de 450 hectàrees. Els agents rurals van localitzar restes mig cremades de cartró i un paquet de llaunes de cervesa a la vora de la carretera, on va començar el foc. S'ha relacionat l'home amb un altre incendi del dia 29 de juny. I acabem, si et sembla, amb una notícia d'aquesta casa. En un de cada 4 parcs de bombers no hi ha cap rentadora on desinfectar els EPIs, que són aquells equips amb els que es protegeixen quan apaguen un incendi. Són els guants, els cascs i les jaquetes de protecció. Hi ha 17 dels 71 parcs de tot Catalunya que no tenen rentadores i on més en falten és a la demarcació de Tarragona.
6: Nosaltres assumim que quan anem a un servei ens contaminem. Ho assumim, és part de la nostra feina. Tant de bo m'ho haguessin dit al principi de decidir ser bomber o no. Però arribats a aquest punt ho podem assumir. Ara, un cop finalitzat aquest servei, la possibilitat tècnica de descontaminació és absoluta i no s'està aplicant.
3: És David Fernández, bomber del Parc de Cornellà, en declaracions a la SER.
0: Moltíssimes gràcies, Èlia.
3: A vosaltres.
0: I anem a la graderia del balcó, hora dels esports. Núria Vilamala, com estàs?
7: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Conflicte entre la UEFA i la FIFA. 55 federacions europees, he llegit, podrien quedar-se fora de les competicions
7: sí.
0: de la UEFA. Què ha passat?
7: Déu-n'hi-do, Laura. El merder és important. Tot plegat bé perquè Infantino, que és el president de FIFA, té un pla que és vendre una part del Mundial a inversors privats. Clar, això vol dir que, d'alguna manera, el màxim organisme del futbol perdria, diguem-ne, el control complet de totes les decisions que envolten el futbol. Mm-hmm. Voldria vendre'n una part a inversors privats i UEFA està completament en contra d'aquest moviment i avui ha fet un comunicat molt contundent dient que si Infantino continua amb aquest pla, les seleccions i les federacions europees sortirien de les competicions FIFA. Què vol dir? Doncs que, per exemple, la selecció espanyola no participaria al Mundial.
0: El Mundial que es fa precisament aquí, no?
7: Sí, el del 2030. Sí. No, correcte. Bàsicament és una guerra, UEFA-FIFA, aquesta
0: però també,
7: setmana.
0: Però també Champions i aquestes competicions?
7: Clar, això és el que s'ha de... No, perquè la Champions és de UEFA. Vale. Per tant, la FIFA sobretot seria bàsicament el Mundial.
0: Vale.
7: Però s'ha de veure, aquí el que hi ha és una guerra entre la FIFA i la UEFA. Infantino ha mostrat aquesta intenció, UEFA s'hi oposa frontalment i a partir d'aquí hi ha aquesta guerra que veurem com acaba i realment si té conseqüències reals o no. Perquè veurem si aquest pla d'Infantino al final tira o no endavant, però déu-n'hi-do, Laura, la guerra que hi ha al futbol mundial ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. I aquí a casa nostra novetats al Barça.
7: Sí, perquè al final s'ha desencallat el tema de Ter Stegen. Laura, fa molts dies que anàvem dient temes burocràtics amunt, temes burocràtics avall, s'ha desencallat, per tant és qüestió d'hores que deixi la concentració de Birmingham, veurem si és avui o demà, però Ter Stegen, que viatjarà cap a Amsterdam per tancar el seu fitxatge, en aquest cas la seva sessió, amb l'Ajax de Michel Sánchez, i una gran notícia al bàsquet, Ricky Rubio ha anunciat que continuarà una temporada més a la penya.
0: Que bé!
7: És una notícia que ens fa molt contents, era una de les notícies més esperades de l'estiu, perquè no se sabia quina decisió acabaria prenent Ricky Rubio, doncs avui ja ha fet oficial que renova una temporada més. Per tant, déu-n'hi-do, avui l'actualitat, Laura, se'ns menjarà tot el programa.
0: Avui va planíssima. T'escoltem a quarts de nou amb les ampliacions.
7: Fins ara.
0: Gràcies, Núria. Fins ara. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Avui més calor que ahir, no?
8: Sí, de fet, s'han superat els 40 graus a Lleida, s'han fregat els 41, s'han fregat els 43 a Sant Julià de Vilatorta, a Barcelona, temperatures extremadament altes. De fet, tenim avisos ja per calor nocturn aquesta pròxima nit, en bona part sobretot de l'oest de Catalunya, tant al Montsià, també al Baix Ebre, a Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, al Priorat, també al Baix Camp, a les Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera. I atenció, perquè també està activat l'avís per calor nocturna a la Vall d'Aran. Temperatures aquí extremadament altes durant la nit, que encara ho seran més durant la pròxima nit i també durant el dia.
0: I quan s'acabi això, sabem més o menys aquesta onada, quan li posem punt i final?
8: Li podem posar punt i final a l'onada, és a dir, a aquesta calor extrema i sostinguda que sembla que no hi ha fi, a dissabte. Això sí, passarem de calor extrema a calor intensa. Continuarem amb temperatures per sobre dels de l'habitual. Continuem amb calor molt alta, tot i que estem a la canícula, que és el període més càlid de l'any. Continuem amb temperatures molt altes per l'època.
0: I una cosa, Núria, que jo no vaig tenir temps de preguntar-te per aquest fenomen que tothom n'està parlant, el superniño. Què és això? O sigui, què provoca? Sé que hi ha molta incertesa, però perquè ens fem una idea. Què seria el que podríem esperar?
8: Si et sembla, comencem parlant què és el superniño, perquè normalment escoltem el niño i de cop i volta hem escoltat el superniño. El niño és mirem la temperatura superficial del mar del Pacífic Equatorial i mirem la seva temperatura. Si és a dir, si l'anomalia és positiva, si fa més calor de lo normal o si és més baixa de lo normal. Si és més baixa és niña, si és més alta és niño. Ok, llavors, superniño és quan aquesta anomalia són 2 graus. Vale, aquí ja tenim què és el superniño. I clar, això està al Pacífic Equatorial. Com pot arribar a casa nostra i com afecta? Doncs bé, hem de dir que tot està relacionat amb aquests canvis. Si és veritat que a Catalunya no acaba d'haver una tendència marcada i, de fet, la tendència ha anat canviant molt al llarg dels anys. Si és veritat que amb niños més potents, òbviament, arriba el seu rang d'influència, arriba fins al Mediterrani. Però també hem de parlar que el Mediterrani està més càlid de l'habitual. Així que aquí també tenim algunes eines de tindre pues, alguns canvis. Quan hi ha niños, els patrons habituals de l'atmosfera s'alteren una mica. És a dir, el típic anticicló de les Açores que acostuma a dominar no domina tant i hi ha altres canvis. Arriben més borrasques, per això s'acostuma a dir que hi ha més pluja. Però hem de dir que a Catalunya no hi ha una tendència clara. Si és veritat que altres parts del món sí que es veu clarament sequeres, inundacions, però a Catalunya no. Si és veritat que per veure els seus efectes hem d'esperar fins l'any que ve per veure què passarà. I quan hi ha quan hi ha niños, la temperatura planetària de tot el planeta és més alta de que hi seria si no hi ha niño. És a dir, i és una dècima més alta. Però hem de dir que els estius més càlids a Catalunya són estius que no hi ha hagut niño. És a dir, que ara mateix les temperatures, aquesta calor persistent que estem tenint i sostinguda, no té a veure amb el niño. Té a veure doncs, amb
0: altres
8: el canvi climàtic
0: com, sí.
8: I altres coses.
0: Doncs
8: sí.
0: Ja ho anirem seguint l'any que ve, si és que d'arriba. Moltíssimes gràcies, Núria.
8: Adéu.
0: Adéu. El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dijous 30 de juliol de 2026. No us mogueu, que ja tenim aquí connectada l'Olimpia Arango per aprendre d'economia més enllà dels números.
9: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: És dijous i torna a ser dia d'Oasi Econòmic, el moment de la setmana on aprenem sobre economia, però també sobre psicologia que hi ha darrere, i ho farem amb l'economista especialitzada en economia conductual, a la consultora Neobantas, Olímpia Arango. Olímpia, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, Laura, tu què tal?
0: Molt bé, també. No et tenim aquí, has marxat. On estàs?
1: Però estic pel sud, estic a Andalusia aquests dies.
0: Ah, que bé. Molt bé, doncs a disfrutar. També deu fer calor allà, eh?
1: Sí, una mica.
0: Escolta, l'altre dia parlàvem de la declaració de la renta i com fer que la gent s'impliqués, i avui parlarem del creixement econòmic i com es mesura.
1: Exacte, intentarem entendre de què va això de mesurar el creixement econòmic amb l'economia conductual i què ens pot dir la psicologia, en aquest cas, dels indicadors més clàssics a nivell macroeconòmic. Perquè et volia preguntar, Laura, tu quan parlem d'economia i de creixement econòmic, en què penses?
0: A veure, jo d'economia molt no en sé, però jo penso en el PIB, no? El Producte Interior Brut, que ens diu la riquesa del país, que quan creix doncs va bé i quan no, doncs no.
1: Doncs malament, no?
0: Malament.
1: És com la...
0: Exacte.
1: És com la resposta habitual, no? És l'indicador clàssic, diguem, per defecte de macroeconomia, que és el que ens explica realment com viu la gent a un país. Es mesura anualment o per trimestres. Uh-huh. Doncs això, el que, més enllà del PIB, nosaltres podem incorporar una altra perspectiva, aquestes ulleres conductuals que mencionava l'última vegada que vaig acompanyar-te, per entendre quines cosetes podem tenir en compte, perquè, per exemple, el PIB en aquest cas no té en compte com ens sentim nosaltres, quines implicacions pot tenir això en la productivitat i, en el fons, com impacta la nostra feina, per exemple, que evidentment impacta a l'economia.
0: Clar, però quina relació té l'economia amb el benestar emocional, la felicitat de les persones? Perquè a priori semblaria que van dues coses, que van separades aquestes dues coses.
1: Clar, perquè t'estic parlant aquí de felicitat i dius, però aquesta persona és economista, què fa parlant-me de felicitat, no? Doncs la idea és una mica entendre mitjançant quins mecanismes impacta el benestar subjectiu, és a dir, com ens sentim les persones en aquest cas l'economia. T'ho imagina't que tenim una política, bueno, dues polítiques públiques que són clòniques, que són les mateixes, d'acord? Que tenen el mateix pressupost, costen el mateix pel govern, però i generen, diguem, el mateix creixement econòmic. Però l'impacte d'aquestes polítiques públiques és una mica diferent. Una, si estem parlant, per exemple, de transport, fa que les persones, els desplaçaments diaris que tenen de la feina a casa sigui molt més llarg i molt més feixuc, i l'altre sigui molt més curt. I
0: això, evidentment, parlant de Rodalies, eh?
1: Per exemple, just, exacte. I això, òbviament, té un impacte en com ens sentim nosaltres. Si jo arribo a la feina tots els dies enfadada i emprenyada, evidentment això reportarà i tindrà un impacte en com jo treballo, com estic, si busco un altre tipus de feina, i tot això són variables que de manera indirecta acaben afectant aquests macroindicadors que comentàvem. Per això és important que incorporem aquesta òptica conductual quan parlem de polítiques públiques, quan parlem d'economia, perquè no tot és només mirar quin és el factor econòmic, quins són els euros, sinó què hi ha darrere. Aquestes coses que potser no es veuen tant, que ens permet veure quan ens posem aquestes ulleres conductuals.
0: Clar, quina repercussió té sobre la gent, no? Sobre el dia a dia de les persones que hi viuen.
1: Exacte.
0: Però com es mesura ser feliç? O sigui, imagino que hi ha uns indicadors que ho mesuren, perquè sempre hi ha els rànquings aquests dels països més feliços del món, que sempre guanyen els nòrdics, però
1: sí.
0: Què es mira? Què es mira per saber aquest benestar?
1: Clar, parleu de felicitat i dona la sensació que és un concepte molt filosòfic i aquí cadascú diu la seva i també, no? Exacte.
0: Sí.
1: Doncs, d'alguna manera, el que es fa mitjançant l'estadística és generar unes preguntes que, en aquest cas, són la típica pregunta de com valores la teva vida en general del 0 al 10 i d'altres que són com variants d'aquestes, i es fa i es llença a una població general, no? A un públic suficientment gran com per tu poder tenir una imatge objectiva d'aquest benestar subjectiu. És a dir, disposem d'índexs en els casos dels països nòrdics, però tot el món també, tenim una Catalunya, a més, i nosaltres podem saber per diferents tipus de poblacions, ja que la mostra ha estat suficientment gran i representativa, com valora la gent de Catalunya, per exemple, la seva felicitat, en aquest cas, la seva vida en general. Uh-huh. I, per tant, sí que podem parlar d'un indicador objectiu, tot i que la comprensió de l'indicador en si és subjectiva, perquè estem parlant de felicitat i de benestar subjectiu.
0: I això s'ha estudiat, des de l'economia. No sé si hi ha resultats tangibles que ens puguin donar pistes de cap a on s'ha d'anar.
1: Sí, jo crec que potser el més interessant és un del Premi Nobel d'Economia Conductual Clàssic, que és el Daniel Kahneman, i l'any 2010 el que van fer va ser publicar un paper, un article acadèmic, on van analitzar més de 450.000 respostes seguint a 1.000 persones dels Estats Units durant diferents moments de les seves etapes vitals, no? I van anar preguntant-los això que mencionàvem abans. Escolta, tu del 0 al 10, quan valores la teva vida en general? I controlaven per altres variables. Estudiarem el gènere, estudiarem l'edat, estudiarem els ingressos, i un dels resultats que més m'agràcia, no sé si és gràcia la paraula, però em sembla més interessant, és el que ens diu que dona la sensació que la felicitat arriba fins a un llindar màxim, és a dir, a partir dels 75.000 euros, 75.000 dòlars en aquest cas anuals a l'any 2010 als Estats Units, la felicitat no augmentava. Per tant, controlant per diferents variables, en aquest cas per renda, a més de 75.000 euros en el 2010, semblava que tu no anaves a ser més feliç. Que això respon una mica a aquesta idea de lligar economia a felicitat i si amb un euro més a la butxaca som més feliços.
0: Clar, sí, que els diners donen la felicitat, però fins a un punt concret.
1: Exacte, és un mig-mig. De fet, aquest resultat es va com mig refutar, diguem, el 2021 per un investigador més jove, i el que van fer un seguiment metodològic similar, van seguir preguntant a gent, i van trobar que aquest llindar dels 75.000 dòlars doncs no era realment tan gruixut. O sigui, semblava que la gent, per més dòlars que tingués, més ingressos, doncs sí que augmentava la seva felicitat. El que van fer els dos investigadors, que és una molt bona praxis, que tant de bo tothom aprengués d'aquesta, en aquest cas, va ser asseure's, dir, vale, estem analitzant la mateixa base de dades i estem trobant resultats diferents, què està passant, no?, en aquest cas. I el que van trobar just a l'any 2023 és que, depenent del tipus de felicitat, o sigui, de quant de feliç tu fossis, en aquest cas, t'impactava més o menys la renda. És a dir, normalment a les persones que tenen una felicitat mitjana, al voltant de parlem d'un 6, 7 sobre 10, més o menys, doncs sí que els continuava pujant, no? No hi havia aquest llindar dels 75.000 dòlars, però les persones que són més infelices, que reporten aquest nivell de benestar subjectiu, de felicitat més baixos, doncs sí que ja tenien aquest llindar de 75.000 dòlars. Per més dòlars que guanyessin, en aquest cas, no serien més felices.
0: Això és molt interessant, i a més, ho haurien de tenir en compte les polítiques públiques, imagino, un sí o un no. Ho han de tenir en compte els poders públics?
1: Clar, totalment, perquè al final no estem parlant només de renda o d'altres o d'indicadors macroeconòmics en general, sinó que estem entenent que les polítiques públiques ens afecten el nostre benestar subjectiu, i això, segons el tipus de població del qual estem parlant, doncs té un impacte, no? Trobem resultats diferents per qüestions de gènere, trobem resultats diferents per edat, per exemple, i això és rellevant. I és una cosa que cal que els poders públics en aquest cas tinguin en compte. Per exemple, el 2024 la Generalitat va llançar el primer índex de felicitat propi català, en aquest cas, que de fet tenim la mitjana d'un 6,9 de 10, una mica per sota d'altres països, en aquest cas dels nòrdics que deies tu abans, però és interessant saber-ho, sobretot per saber com llançar cert tipus de polítiques públiques pel símil que comentàvem abans. No només serà l'indicador macroeconòmic rellevant a tenir en compte, sinó també l'indicador de benestar, què implica per nosaltres aquest canvi o aquesta política pública. No,
0: doncs molt interessant, Olímpia Arango, economista conductual. Ho anirem seguint. La felicitat també és un indicador econòmic i del benestar. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí dos dijous. Sigues molt feliç pel sud i disfruta de les
1: vacances. Moltes gràcies, Laura, igualment. Adéu.
0: Adéu.
2: A la cadena SER, al balcó, Laura Polo Dalfó.
3: Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita.
4: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
5: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social. Una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio Porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Y tú, ambas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Josep Ramoneda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: T'imagino aquestes últimes hores enganxat a tot el que està donant de si la investigació judicial del cas Plus Ultra, i t'imagino fent moltes reflexions de com està entomant l'esquerra aquest cas.
1: Bueno, reflexions per un cantó, no és res nou. Ens hi hem trobat cíclicament amb aquestes situacions, no? I probablement una de les coses que han anat canviant és que abans aquestes coses, en la primera fase de la democràcia, aquestes coses quedaven més ocultes i els líders, quan desapareixien de la presidència, quedaven en un món que ningú s'hi ficava massa, i amb el temps que ha passat s'ha començat a mirar en aquests espais. I quan es comença a mirar en aquests espais surten coses, entre altres coses, perquè no està ben resolta la sortida d'un president del govern.
0: Ni la frontera aquesta de lobista, negociador, conseguidor...
1: És dir, és que és un senyor que pot fer negocis com qualsevol altre. Bueno, però llavors, primer, que els faci com qualsevol altre, i segon, que quedi clar això. És sempre una figura molt complicada. Arreu, perquè imagina't la presidència de la República Francesa, que després de ser president de la República no pot ser res més de res a la vida. I el senyor Macron tindrà problemes perquè acaba molt jove, no?
0: És veritat, i no podrà ser res de res a la vida, com deies. Tu, en Zapatero, l'has conegut anys enrere, no?
1: Sí, hi havia tingut bastanta relació abans de ser president, això acostuma a passar bastant. Mentre són aspirants és molt simpàtic, és molt còmode la relació, a mesura que s'ho van creient es va tensant, i hi ha un moment que tu ja veus que allò no anirà, perquè ens acabarem enganxant aviat, no? Però bueno, això
0: no passa. I un cop són presidents ja...
1: Forma part de la cosa, diguem més que el poder és el poder, i les relacions entre els humans i el poder són complicades, això és evident, i a vegades ens en oblidem amb massa facilitat, no? Què ha de passar amb això? Doncs hi ha moltes coses a veure, però el que sí és veritat i és present, i no és l'únic cas, aquest és el que emergeix, és que les relacions entre els ex el govern, la seva capacitat d'influència i els negocis, doncs sovint generen problemes. Aquesta és la realitat. Ara hem de saber què es concreten i fins on arriben. Que això tampoc és fàcil, perquè la justícia també té els seus complexes i les seves dificultats.
0: Atents estarem. Tu creus que el nostre convidat, que és físic, que està tot el dia davant de pantalles, segueix aquest tipus d'actualitat?
1: Home, m'imagino que sí, no? És una persona humana, per tant, té com tots els seus gustos i els seus disgustos.
0: Com el presentes? Es diu Fernando Josi Cuccetti. Bona tarda, Fernando.
2: Bona tarda a tothom.
0: Qui és?
1: És un dels responsables del Barcelona Computer Center, que jo sempre he conegut sota la figura de Mateo Valero, no? Que em sembla que encara segueix sent un referent de la casa, no? Però que ha crescut molt, i en uns anys s'ha convertit en un instrument molt important d'aquest país, no?
0: És un bon lloc de feina?
2: Sí, yo creo que sí. Y precisamente ahora que es grande tenemos proyectos mucho más ambiciosos, proyectos mucho más potentes, y como siempre con mucha aspiración internacional.

0: Les 7 i 33, ja estan aquí la nostra parella de fet, l'Olga Viza i en Manel Lucas. Com esteu?
1: Hola.
2: Bé, prou bé.
1: Ha arribat derrapant, aquest.
0: Què? Hi ha molt trànsit, a dir-lo.
2: Derrapant o derrepent?
0: Home, derrepent seria...
2: Les dues coses.
1: Amb dues coses.
0: Derrepent no es pot dir, no?
1: No.
2: De sobte. Bueno, mira, jo ho he dit, de repent.
1: Dir-se es pot,
2: que potser està malament.
0: Però que hi havia molt trànsit, diu l'Olga. La ciutat està com embogida, sortint tota cap a fora.
2: Sí. Avui al metro hi havia una cua. He vingut amb metro.
1: He vingut amb cotxe.
0: Amb cotxe, que tu ets molt agosarada, sempre t'ho dic, Olga.
1: És que si no, no arribaria.
2: I aquí on el deixes? I deixes el cotxe aquí?
1: Hi ha un pàrquing aquí al davant.
0: Ara feia molt que no us vèieu, no?
1: Sí.
0: Una vegada, només.
2: Aquí una vegada.
1: Sí. Allà una altra.
2: Què
0: és allà? Ara ho dieu. Coses vostres.
2: No, home, ho heu pogut veure per la tele. L'Olga ha sortit amb un programa que ha produït la meva productora i en el qual jo hi era, que es diu L'any que vas néixer, que és boníssim, que hi ha segona temporada.
0: Hi ha segona temporada. És boníssim, aquest programa, Manel. Sí.
1: Súper.
0: És que ens agrada molt saber coses del passat.
2: Bueno, a més, és que, clar, la selecció de gent és bastant apropiada. Són gent que tenen moltes coses per explicar.
1: I molts anys.
2: Bueno, uns més i altres menys. Tu no ets de les més grans.
1: Doncs el Manel va ser... qui em va trucar per treure'm tota la informació.
0: Ja. És a dir, tu fas de redactor, guionista, comentarista...
2: No, vaig fer la primera temporada, però hi ha gent que sap fer... A mi em passa una cosa amb això, que hi ha un moment que dic, va, ja està, ja no pregunto res, em sap greu preguntar més coses. I no, s'ha de fer, s'ha de preguntar més, s'ha d'insistir, s'ha d'extreure... Però la Olga em va explicar moltes coses. Sí. Bueno, després es va explicar el programa.
1: Sí,
2: vull dir,
1: ja.
0: Però segona temporada, això vol dir que funciona i que queden molts personatges per entrevistar.
1: Es fa la versió per tot Espanya, també.
2: També.
1: Que la fa ara Carlos de l'Amor.
2: Ara no sabia si es podia dir, però sí que es pot dir, no?
1: Sí, perquè està publicat.
2: Ah, està publicat.
0: Sí. Està publicat.
2: També hi ha una versió que es diu L'any en què naciste, que la presenta el Carlos de l'Amor.
0: Et van editar molt... Olga, o no, el lloc...
1: Bueno,
0: perquè segurament... Això em fa molta gràcia. És la gent de la contra de l'avantguàrdia que s'emprenya molt, en plan...
1: Sí?
0: Que mantenir una hora i mitja... Ja ho sabies.
1: Jo ja sé on vaig.
0: Clar, és que...
2: Ella és del...
0: Sí, però anava de prota, ella. I llavors, de sobte, pots dir... Com és que m'han tallat? No.
2: Allò mires i dius... Ai, el més graciós que vaig dir no m'han posat. No, això pot passar. No sé, què gravem... com dues hores i muntem una, no?
1: Sí.
0: Clar, i queda una hora, no? Ni arriba l'hora, no?
1: No, una hora i pico vam fer.
2: Vam fer una hora i pico i el programa dura això, 50 minuts.
1: Sí.
0: Mira, aquest el recuperaré.
2: Un 60%.
0: Manel, portes un dels teus temes que jo ho he llegit i dic, doncs no m'ho crec, això s'ho ha inventat.
2: Sí, és veritat, ho acabo de descobrir. Vosaltres teniu mascotes, gossos i
1: això. I tinc tota la vida, ara, no?
2: I a l'hora de triar el nom, el veu triar... Random.
0: Random.
2: Vau triar a voleo, diguem-ne, mira, aquest nom m'agrada, perquè... O sigui, el que us vinc a explicar és que no necessàriament ha de ser així. Si el vostre gos voleu que estigui registrat,
0: o sigui, xipat,
2: adequadament,
0: no? Sí.
2: a la Societat Central Canina, això passa sobretot passa a França i als països de parla francòfona.
0: Val.
2: Si voleu que estigui registrat adequadament, és un gos de raça, amb pedigrí, etcètera, heu de posar-li un nom que comenci per una inicial concreta cada any.
1: Què dius?
2: Com les tormentes. Exactament.
0: Clar, com les tormentes.
2: A casa que les tormentes és... Cada una va canviant alfabèticament, no?
0: Sí.
2: I això és durant tot l'any, tots els gossos que neixen aquell any han de portar el nom amb la mateixa inicial. De tal manera que tu dius, com es diu el teu gos? Bobby. Ah, és del 2025, no?
0: Ah, però sí, diu Gerai.
2: Com doncs, es diu? Si es diu Gerai, sí.
0: Però clar, no hi ha tants noms, et toca la Z o la
2: Y. Hi ha molts noms. No, a França han eliminat les lletres que ells consideren més complicades... El francès, la concretament la K, la Q, la W, la X, la Y i la Z. O sigui, si tu tens gos de raça, mai li podràs dir Kevin. Mai li podràs dir Walter o
0: però,
2: Xavier.
0: Una cosa, això és així.
2: Suposant que volguessis
0: dir-li... Però un moment, tu pots passar de tot, no?
2: Tu pots passar de tot, sí, però si l'has de registrar, no el pots registrar. Llavors, clar que no pots fer-ho,
1: però... Això també passa aquí. O només a França?
2: No, no, no. Això, que jo sàpiga,
0: aquí
2: això
0: no passa, ja t'ho dic.
2: Això passa
0: no.
2: A França. I, per exemple, el 2026...
0: Això t'anava a dir. Quina lletra és?
2: El 2026 és la B.
0: Ah, facilíssim.
2: Està bé, que li pots dir Bobby. L'any que ve li podràs dir Canelo. Que també està bé,
1: o
2: com a
1: gos. Caramelo, també.
2: D'aquí 2 anys li podràs dir Dingo. Això està
0: molt bé.
2: Bé.
1: Vale.
2: Però després pot ser més creatiu. Això, clar, cadascú. I no sé, és una cosa que m'ha semblat interessant. És curiós que a França eliminen aquestes lletres, però en canvi els belgues i els luxemburguesos...
0: Ells també fan això, eh? Cada
2: fan
0: any una
2: també
0: lletra.
2: Això amb totes les lletres de l'alfabet. Sí. Per tant, si el teu gos és belga, li podràs dir Kevin.
0: Li podràs dir que, vale, que... o xocolat, no?
2: O xocolat o...
1: Jo he assistit un parell de parts de la meva gossa i segons anaven sortint... Jo, Maria de la Mercè, Tresina, els hi posava aquests
2: noms. Ah, molt bé.
0: Què dius, Olga?
1: Sí, anaven sortint i després, com... No sé si es diu en català...
0: Els hi posaves noms de...
1: Incest, es diu.
2: Incest.
1: Un incest.
2: Es diu en català, però no fa per nosaltres.
1: Com mare i fill van tenir cosa i van procrear.
2: Ah, sí.
1: Els hi vaig posar noms dels Borbons.
2: Boníssim.
0: Sí. Perquè venien
2: per
0: d'on venien.
1: Perquè era una cosa
0: pel familiar. Que sigui, sí, pel que sigui,
2: sí, pel que
0: clar,
2: sigui.
0: Pel que
2: sí.
0: Sigui. Perquè hi havia una...
1: Sí.
2: Doncs,
1: hi ha hagut... Mai els he
0: quins
1: registrat.
0: Noms els diràs, no? Dels Borbons, bueno.
1: Dels Borbons. Mm.
2: Lluís.
0: Clar.
1: Carles.
2: Heu de saber també que si tens, i et passa com a tu, que lògicament la teva gossa apareix, té un part múltiple, com sí, és habitual amb els, sí, amb els gossos, està bé perquè diu, et recomanem que no els hi posis a tots el mateix nom. Gràcies per dir-m'ho. I llavors, però els hi pots posar Bobby primer, Bobby segon, Bobby tercer, que en el fons no deixa de ser el que feien els patricis romans,
0: sí,
2: amb els fills. Per això hi ha un emperador que es deia Septimi Sever, perquè era el setè, i per això hi havia Quintilians, que eren els cinquens, i per això hi havia Tertius, i exacte. És a dir, el mateix que feien els patricis amb els seus fills, ho fan ara els francesos amb els gossos.
0: A Suïssa passa alguna cosa? També són francòfons? Tens informació?
2: A Suïssa sí que tinc informació.
0: No, clar, és que no l'enganxarem, no, el Manel Lucas.
2: No. No es decideix per l'any, sinó per l'ordre de naixença de cada... De la camada, és que no es diu camada en català.
0: De la...
2: No. Avui tenim un problema filològic.
1: Com es
0: diu camada? La camada, sí, la... No, com es diu? Bueno, segueix. Ara ho trobem.
3: Ventrada.
2: Com?
3: Ventrada?
2: Ventrada, sí.
0: Ventrada.
2: Cada ventrada porta una inicial.
0: Sí.
2: Sí, tots els membres d'aquella ventrada porten la A, els de la segona ventrada la B, els de la tercera ventrada la C. Coses dels suïssos. És a dir, si
0: però no acabo d'entendre el per què. No tothom pot posar el nom que li surti de la...
2: És una manera d'ordenar i de poder mantenir un... Saber
0: de quin any és
2: aquell gos, de quina anyada, no?
1: Jo tinc un total.
2: A veure, fins aquí els... Oi que els americans, quan ho veiem a la sèrie, se saben els anys dels cotxes, que em sembla una bogeria. Mm. Ah, tens un Cadillac del
3: 58.
2: Del 58 i tal. Sí. Doncs bé, tu tens un... Sí, tu tens un Canelo del 2024, tens un tal. Jo he pensat que això es podria adaptar també a les persones. A les persones... de pedigrí, també, no? No
0: clar, perquè no, són de pedigrí.
2: No nosaltres, no? Però les persones de pedigrí, també. Doncs els del 2025, tots han de portar... Tots són
0: no amb idees, la A, no?
2: Doncs dius, com et dius? Et dius el Modena.
0: Clar.
2: Ah, doncs...
0: Ah, no?
2: Em dius Borja. Ah, tu ets de... Tens un any menys que la teva germana, el Modena. Sí,
1: sí.
2: Exacte.
0: Ah, això està bé, eh? Això, no
2: jo crec que, idees, jo crec no. Que estaria bé... No em faran cas, però... Tu dius Armacenda.
0: Clar.
2: Perquè, clar, òbviament... Són aquests els noms que portes si tens pedigrí, tens prou classe com per formar part de la Societat Central.
0: Però això, et toca la Zeta?
2: Iman, en aquest cas.
0: Et toca la Zeta.
2: Si et toca la Zeta, t'has de dir Zoilo. De fet, hi havia un ministre del PP que se'n deia.
0: Zoilo, és veritat. Avui no sabia que paraves d'això i ara us quedaré com intel·lectual, però no, estava llegint una cosa de The New York Times sobre les orques, que m'agraden molt, i he vist que els hi posen, era un article sobre com els turistes cada cop volen bussejar més amb les orques i això no està bé. I aleshores, llegint, me n'adono que els hi posen noms als biòlegs a les orques també, bueno, ja teníem aquella, la Gladys, no?, que perseguia, però en aquest cas, com que això passa a Mèxic, els hi posen noms de déus i emperadors azteques. O sigui, hi ha una orca que es diu Moctezuma, Cuitlahuac o Tlaloc.
2: Sí, sí, és que... ojo amb els noms dels déus mexiques o azteques, o com siguin. Quetzalcoatl és el més fàcil.
1: Jo, perdona que ara trenqui això, però ara que parleu de Mèxic, estic impressionada amb la notícia que he llegit al tren venint cap aquí.
0: Què?
1: La ciutat de Mèxic, la NASA, que ha descobert que la ciutat de Mèxic cada any s'esfonsa 2 centímetres.
2: Ah, sí. Ostres.
0: Vull dir, sí, sí, sí. Una mica com a Venècia, no?
1: Sí, sí, exacte.
0: La plaça, no? La plaça...
1: Sí, sí, Sant Marcos.
2: El Zócalo.
0: El Zócalo, bueno, això. Sí, sí, que... sí, sí, però és veritat, és el Zócalo. No em sortia ara el Zócalo.
1: 2 centímetres, és que és molt.
0: Ai, bueno... Manel Lucas, posem la teva cançó?
1: Va.
2: Bueno, ja parlant de gossos.
0: Doncs no pot ser més ad hoc.

0: Manel Lucas, tu ets molt de Juan Perro, no?
1: Sí.
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí, sí, sí, m'agrada.
0: T'enganxa.
1: Sí, Juan Perro i la seva versió, la seva vida anterior de Santiago Serona amb Radio Futura també.
0: Clar.
1: Casa són molt de... I a més, clar, era ideal, no?, perquè és gos per partida doble,
0: clar,
1: no? És Juan Perro cantant una cançó de gossos.
0: Perquè no ens has dit el nom del... De, no, no tens la gossa o el...
2: Ja no està.
0: Ja no, com es deia?
2: No, la gossa es deia Bola.
0: Val.
1: De quin any era?
2: No ho sé.
1: Ah,
2: no estava.
0: Si hagués nascut a França...
1: De tirar...
0: no. Es deia Bola.
2: Es deia Bola i... Bueno, me la va regalar el Cibé Ballesteros i la seva dona.
0: Ah, sí?
2: I per això es deia Bola.
1: Bola de golf.
2: Perquè la seva... la mare es deia Bola i el pare es deia Cadi. Tots els gossos tenien noms de golf. I es deia Bola.
0: Veus, aquesta és una altra manera de posar noms.
2: Que són gremials.
1: Que jo també et dic que si els teus gossos tenen noms de golf, també una mica de raça deuen ser.
0: També, sí, sí, sí. Ostres, que te'l regalés al Cibé, quina gràcia.
2: El que passa és que el nòvio no ho era. Jo
1: el nòvio de la gossa.
2: El nòvio de la Bola.
1: Eren la dama i el vagabundo?
2: Era la dama i el vagabundo.
1: Ostres!
2: La tia es va enamorar i que vols que
1: canallita.
2: Faci?
0: D'un canallita.
2: Sí, em va encantar.
0: Que demà és 1 de maig, Olga, i tu volies parlar del treball.
2: No, jo no em vull posar molt sèria ara.
0: No,
2: però,
0: no.
2: No, però és que és veritat. L'excusa és a l'1 de maig, però ja fa temps... Jo tinc un amic antropòleg que fa ja anys que em diu... que això, que la feina, el futur, no existirà com l'entenem. Llavors, ja que és 1 de maig, vaig estar mirant...
0: Però els d'aquesta taula ho viurem, això?
2: No, jo crec 20 anys.
0: Val.
2: Ah. 20 anys. És a dir,
1: no.
2: Hi ha una transformació molt profunda del que entenem per treball, per feina.
0: Val.
2: Que la feina... jo crec que tots els que som aquí i molta gent que ens escolta significa la nostra identitat, una manera de viure, Sé que no se'ns obliden altres coses, però està una mica amb nosaltres. Però els grans pensadors i sobretot els que dicten el futur, diguem Bill Gates o el fundador de LinkedIn o el Harari,
0: sí,
2: que fa temps que estudien això, diuen que d'aquí 20 anys... Bueno, la transformació del treball com la sentim ja ha començat, però d'aquí 20 anys serà una altra cosa.
0: Com serà?
2: I dirà... perquè la transformació és molt ràpida, hem de ser multitask. És a dir, s'ha acabat tenir una professió. Arriben a dir-te que l'estructura del sistema que... a la joventut aprens i a la maduresa treballes, això s'acaba. Que tu has d'estar aprenent tota la vida i no faràs només una professió.
1: Ja.
2: Que no existiran els horaris fixes, ni els treballs de 9 a 5. Que treballarem en projectes i cada vegada
1: serà... com les escoles.
0: Com les escoles, sí.
2: Però ja no només per la IA i la tecnologia, perquè això ens ajudarà. I, és més, diuen que la vessant humana serà molt important. El talent humà serà molt important, que es recolzarà amb la intel·ligència artificial. Però que farem moltes feines diferents en el decurs de la nostra vida.
1: Això té un subtext, Olga? Quan dius,
2: digues,
1: no hi haurà horaris, farem moltes coses... Això vol dir treballarem molt més... cobrarem molt menys, no ens podrem jubilar,
2: no
1: nosaltres, perquè ja no ens
0: toca.
2: Però tot això té com a objectiu la renta bàsica universal.
1: Ah, això és veritat.
2: La renta bàsica universal, i a partir d'aquí, és l'objectiu, diuen, podrem tenir una vida enriquidora de feines. Enriquidora en el sentit d'aprendre, no crec que sigui
1: de sentir-se realitzat.
2: Però que hi ha... que, per exemple, que d'aquí 30 anys hi ha qui diu que el dia del treball no es dirà dia del treball, es dirà dia del temps lliure, i que en lloc de fer manifestacions físiques, que es podran continuar fent, perquè segur que ens haurem de queixar, jo no arribaré, però encara...
0: Com seran les manis, clar.
2: No, seran...
0: dies del temps lliure.
2: No, actes internacionals virtuals. diuen que serà això.
0: És a dir, tots connectats a una pantalla...
1: Un mega Google Meet, diguem-ne.
0: Un mega Google Meet.
2: Exacte.
0: I la gent parlant de... I el tema de les vocacions, tampoc. Per si ets multitasking, has de saber fer de tot.
2: Bueno, tu pots tenir vocació de periodista.
1: Serà un món de manetes.
2: Però et passaràs la vida aprenent a fer altres coses. Al millor relacionades amb la salut, amb l'educació...
1: Ara, d'entrada no em sembla malament, sempre i quan... És a dir, tot això em sembla molt bé, sempre i quan es garanteixi una renda bàsica universal. I què passa amb la societat de classes, perdó? Vull dir que qui tindrà dret a poder aprendre, i ara canvio de feina, i ara faig una altra cosa, i ara combino l'horari amb una mica de jubilació i tal, i qui haurà de continuar currant les seves hores?
0: I li sonarà xino tot el que ha dit l'Oles.
2: El Harari diu que hi haurà una generació, no una generació, perdó, un segment de la població inútil. No sé per què.
1: A mi no em miris.
2: El cas és que...
0: És temazo preu de maig, Olga.
2: No. El que em sembla temazo preu de maig, prèvia a l'1 de maig, és que fa una setmana va haver una gran fira de la FP Dual, on anaven... centenars de gent jove per agafar idees, perquè la FP que estava tan denostada...
0: No, és que l'altre dia vam anar-hi al balcó, ens vam anar al taller de fusteria, electricitat i mecànica, tots els xavals surten col·locats i feliços.
2: Però va ser fantàstic. El director de la fira, en acabar, va dir, és que tots volen fer alguna cosa referida a la IA, la informàtica, els esports, diu, però el més cotitzat són els treballs manuals. Tot el que sigui treballar amb les mans, fontaners, electricistes, fusters... Diu, no volen ser-ho. I això és una forma de guanyar-se la vida assegurada.
1: Clar, el que passa que no hi ha influències de TikTok que t'expliquin coses de fusteria. Tots han guanyat 70.000 milions d'euros en una setmana fent coses que no són manuals, no?
2: Sí.
1: Diuen. I, per tant, clar, és menys cridaner, però jo entenc perfectament que sigui molt més pràctic, molt més útil, i que els que s'hi dediquin, clar, com que hi ha poca gent, trobin...
0: Però la pregunta seria, si ara vosaltres tinguéssiu 20 anys, això us enlluernaria aquest futur del que està parlant l'Olga? Us hi apuntaríeu?
2: Ho hauria d'explicar algú millor que jo.
0: D'aquesta feina de multitasking, de picotejar...
1: Jo és que em permeto insistir. Això serà per tots o serà per unes classes socials i per les altres no? Perquè jo el que estic veient ara no és això. El que estic veient ara és que hi ha gent que viu superexplotada, que a més de viure superexplotada li diuen... Has vingut a prendre'm la feina.
2: Clar.
1: Diu, com haig de venir a prendre't la feina si estic netejant el estic fent el llit de l'habitació de l'hotel? Ruc, que vindràs tu a fer-la per mi. I llavors aquesta projecció cap al futur, tant de bo fos per tothom. I tant de bo hi hagués una renda bàsica universal en la que tot el món pogués viure dignament i a partir d'aquí doncs ens repartim les feines que hi hagi.
2: Jo començaria per aquí.
0: Repartir feines,
2: reordenaríem la societat.
0: Què anaves a dir, Joan?
3: No, que una de les entrevistes que va donar un dels creadors de la intel·ligència artificial deia que la idea amb la qual s'havia concebut és que al final tots els humans, és a dir, que la intel·ligència artificial acabés fent la feina per tots nosaltres i que la resta dels humans, sense treballar, poguéssim tenir els ingressos perquè la mà d'obra seria feta per la intel·ligència artificial. Però que el que havien de començar a pensar i les amenaces és que totes les feines... Si tu al llarg del dia amb menys persones amb les que parlis, si tu la teva jornada laboral suposa parlar amb 0 persones, serà la primera feina que tard o d'hora acabarà desapareixent. Com més contacte humà i més treball manual requereixi la teva feina, més temps està assegurada.
2: Totalment d'acord.
0: Doncs així. I què has triat? Què has triat per aquest preu de maig? Quina música?
2: Doncs estava cantat.
1: Internacional.
2: 9 to 5, Dolly Parton.

0: Ara m'imagino la gent que està als cotxes amb caravanes perquè anaven ballant i havent-vos escoltat. Us n'aneu per ahí o no?
1: No.
0: La Olga sempre diu que no.
2: Jo tampoc.
0: Us quedeu aquí relaxats, però demà feu festa.
1: Bueno, sí, home.
0: O aneu a les manis o...
2: Sí, algo de festa hi haurà, sí, però no, tinc algunes coses per acabar.
0: Digueu-me només, ja que ens anem a donar. Quina edat vau començar a treballar?
1: Ah, jo, a la facul, jo tenia... Feia unes hores pel matí, als 18.
0: 18 anys, 18.
2: Jo, 21.
0: 21.
1: Aquest és un ric.
2: Sí,
0: 18, jo
3: 21.
0: També.
3: Tu? Jo és que era il·legal quan vaig començar a treballar. Tenia 13 anys, però era per passió, era la ràdio, era la ràdio.
0: Manel Lucas, Olga Viza, feliç dia del treball. Magnífic escoltar-vos aquest dijous.
1: Una abraçada.
0: Nosaltres fem una pausa, que tenim l'oasi polític ben carregat avui.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
8: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
7: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
8: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
9: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
10: Mejor buscamos otra.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Aquest dissabte, 1 d'agost, al Tot és Comèdia.
13: Rush up your Shakespeare. Start quoting him now.
12: Seguim fent cultura, no tanquem per vacances. I ens retrobarem amb un clàssic de l'estiu. La companyia que transforma la Barcelona tòrrida en un oasi fent teatre al parc. Els Parking Shakespeare, que han tornat amb una versió molt única del Hamlet. I també... Celebrarem la tornada de Gossos pel 20è aniversari de tot un himne de la música catalana, el seu Corren.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
14: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
15: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
4: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
16: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
17: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és del meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
14: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
18: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Mar Monegal, imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
14: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
19: I tu? Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
20: Només penso en tu.
19: Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.
21: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ter Stegen marxarà en les properes hores cap a Amsterdam per tancar la seva sessió a l'Ajax després de resoldre's per fi els problemes burocràtics. S'acaba un dels serials de l'estiu i el porter alemany es posarà, doncs, a les ordres de Michel Sánchez. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dijous, 30 de juliol, però abans, déu-n'hi-do, quin conflicte hi ha al futbol mundial. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. I avui comencem aquesta graderia del balcó parlant de futbol internacional, perquè ja us hem anat explicant aquests últims dies el pla de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol vendre una part del Mundial a inversors privats. Doncs avui ha arribat la resposta i ha estat molt contundent de la UEFA. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
22: Què tal, Núria? Bona tarda.
21: El comunicat és contundent i el que diu la UEFA és claríssim, que és que les seleccions europees abandonen les competicions FIFA.
22: Estem davant la gran fractura entre institucions de la història del futbol. Entre la FIFA, màxim organisme del futbol, i la UEFA, màxim organisme del futbol a Europa. El que ha anunciat avui la UEFA és que si FIFA no desisteix immediatament d'aquest projecte d'una venda parcial d'un tant per cent dels seus ingressos, ara expliquem ben bé de què es tracta, però Infantino el que proposa és vendre un tant per cent dels ingressos de la FIFA, doncs la UEFA diu que si la FIFA no abandona immediatament aquesta idea, no hi ha res a fer, i que, per tant, com no se li ha consultat això, automàticament, des de ja i fins que s'abandoni aquesta idea, abandona totes les competicions de clubs organitzades per la FIFA. A més, un comunicat duríssim, la UEFA, en el que rebutja frontalment la proposta d'Infantino. Les 55 federacions que integren el futbol europeu han assegurat que abandonen les competicions organitzades per la FIFA. Per exemple, l'any vinent hi ha previst Mundial Femení al Brasil. D'aquí poc hi ha una altra competició, sots 20, femenina també, de Copa del Món. Doncs, mentre la proposta no sigui retirada, les seleccions espanyola, francesa, alemanya, totes les grans seleccions europees abandonen les competicions FIFA. En aquest comunicat, la UEFA afirma que és irresponsable i indefensable que aquest pla d'Infantino s'hagi elaborat en secret i que s'estigui a les portes de la seva aprovació sense cap mena de consens. La BBC ha explicat avui que Infantino ha demanat a les 210 associacions membres, a les 210 federacions del món del futbol, que es pronunciïn a favor o en contra del pla abans del 17 de setembre. És a dir, estem parlant de ja, i la UEFA considera que si entren inversors externs al món del futbol, les decisions sobre el futbol es prendran per satisfer interessos dels inversors i no pas pel bé del futbol. Per això considera la proposta inadmissible. Avui l'organisme, com dic, s'ha reunit d'urgència i ha decidit això, que es retiren de les competicions FIFA mentre aquesta proposta continuï vigent. Els pròxims tornejos previstos al calendari són el Mundial Sots 20 femení, que es disputarà el setembre vinent a Polònia, i la Copa del Món femenina del 2027. Com tu bé deies, el comunicat de la UEFA conclou amb una frase contundent: hi ha coses massa importants, la Copa del Món no està en venda, pertany al futbol i mentre Europa tingui veu, sempre serà així.
21: El comunicat és molt contundent. I, Santi, quin és exactament el pla, aquesta idea que té Infantino?
22: Doncs mira, el que ha anunciat Infantino i la FIFA és que després de la finalització d'aquesta Copa del Món dels Estats Units vol vendre un percentatge dels drets comercials de la FIFA. Això significa vendre una part dels ingressos que genera la FIFA: 1, en drets de televisió, en drets de retransmissió; 2, en patrocinis; 3, en venda d'entrades; i 4, en concessió de llicències. És a dir, samarretes FIFA, entrades per un partit del Mundial, els drets que es cobren per fer els partits i el que posa Coca-Cola per patrocinar la FIFA, un tant per cent d'aquests ingressos es venen ara, s'avancen uns diners i després d'aquests beneficis els inversors van rebent any rere any la seva part corresponent. La FIFA preveu fer-ho mitjançant la creació d'una empresa filial que es diu FIFA Forward Enterprise i calcula la FIFA que obtindria 10.000 milions de dòlars. Sí, de dòlars. Si s'aprova aquesta iniciativa, la FIFA ha promès a les seves 211 federacions una inversió immediata, és a dir, a partir del gener, de 20 milions de dòlars per cada federació. I a partir d'aquí, 20 milions més durant el període 2027-2030, 22 milions entre 2031 i 2034 i 24 milions entre 2035 i 2038. La FIFA assegura, això sí, que mantindria el control de la governança, dels calendaris de competició, és a dir, que fixaria ella les dates dels partits, de les decisions reglamentàries, que no es canviaria una norma perquè li ve de gust a l'inversor de torn, i que també mantindria tota mena de potestat en tot el que és la regulació del món del futbol. El que està fent ara la FIFA és tenir converses per començar un procés de captació d'inversors, això ho pilota la financera JP Morgan, i és la proposta de la FIFA, la proposta d'Infantino, que ha aixecat en armes altres confederacions, com per exemple la més important, la UEFA.
21: Sí, sí, la guerra és absolutament tremenda, però clar, Santi, tot això a la pràctica, perquè la gent es pugui fer una idea, quins efectes pot arribar a tenir?
22: Doncs que potser el proper Mundial Sots 20 no participi Polònia, no participi Espanya, no participi França, no participin aquestes, si la FIFA no retira automàticament aquesta proposta. El que diu la FIFA és que això s'ha d'aprovar per tots els estats membres per majoria, les 211 federacions, que s'ha d'aprovar per majoria per aquestes i que després s'han de modificar els estatuts per fer-ho viable. És un procés relativament llarg, però que es vol fer ja. Es vol fer amb el caràcter immediat. Infantino, segons la BBC, o ho ha explicat la BBC, li ha dit a les 211 federacions que es pronuncien abans del dia 17 de setembre. Per tant, és un canvi a l'estructura del futbol perquè el que vol Infantino és que li avancin una quantitat de calés i que en aquesta filial entrin, doncs, jo què sé, tu imagina't, la cadena SER entra a formar part de tot això. I el que diu la UEFA és, escolti, si la cadena SER té una part del pastís, per molt que sigui minoritària, la cadena SER potser li interessa que Leo Messi arribi a la final i aleshores no regeix per les normes del futbol, sinó per les normes dels interessos comercials de les empreses que hi posen diners. I és un xoc de trens brutal entre la FIFA i la UEFA.
21: Sí, sí, haurem d'estar pendents de com acaba tot plegat, perquè Déu-n'hi-do la guerra que hi ha al món de futbol entre UEFA i FIFA després d'aquest avís contundent de Zeferin a Infantino, que té, insistim, la intenció de vendre una part del Mundial a inversors privats. Santi, moltes gràcies. Bueno, de fet, queda't per aquí, perquè ara parlem del Barça.
22: Aquí em quedo.
21: I dia intens avui també a Can Barça. Es queda per aquí el Santi Ovalle i marxem també cap a Anglaterra, a Birmingham. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Núria Vilamala, molt bona tarda.
21: Ho explicàvem a l'inici del programa. Ara sí, ja s'ha desencallat el tema Ter Stegen i en les properes hores Nil està previst que viatgi ja cap a Amsterdam.
2: Sí, s'ha desencallat ja en aquestes últimes hores, s'ha accelerat la marxa de Marc-André Ter Stegen, que a aquesta hora de la nit encara sembla que podria marxar avui, tot i que també ens diuen que podria ser demà, fins a l'últim moment, sempre amb una mica d'incògnita quan es tracta de Marc-André Ter Stegen, però finalment el porter marxarà i jugarà cedit a l'Ajax, com vam explicar ja el mes de juny, Mitchell el volia, finalment s'ha desencallat els temes fiscals i a falta de la firma i l'última revisió, Marc-André Ter Stegen, que es convertirà en nou futbolista de l'Ajax amb una sessió per aquesta temporada.
21: Santi, Nil, aprofito que us tinc per aquí. Ara el Barça es queda amb Joan Garcia i amb Chesney. Santi, tu creus que la porteria del Barça està ben coberta?
22: Sí, sí, sense cap mena de dubte, vaja. Em sembla que Joan Garcia és una assegurança i que tenint altres posicions a reforçar més importants, no cal gastar diners en un suplent, tant de bo no els lesioni. Ja va tenir una lesió la temporada passada. Esperem que aquesta toquem fusta sigui bona i amb Joan Garcia està més que coberta la porteria.
21: Nil?
2: Jo tinc el dubte de què passaria o què pot passar si torna a tenir una lesió Joan Garcia, però aconsegueixo, evidentment, en Santi, no? Estem parlant d'un dels millors porters del món, que el suplent segurament podria ser una mica més de de garanties? Doncs segurament sí, però és evident que en un 90-95% dels casos jugarà sempre Joan Garcia, i que Joan Garcia, com dic, és un dels millors porters del món i que la prioritat en el Barça està en moltes altres posicions abans que no pas la porteria.
21: Doncs és qüestió d'hores que Ter Stegen abandoni aquesta concentració del Barça a Birmingham i es converteixi en nou jugador de l'Ajax. I Nil, un altre protagonista del dia ha estat l'altre porter, en aquest cas un que es queda, que és Chesney. Jo crec que t'ho hauràs passat bé avui, eh?
2: Sí, que no sé si li fa massa gràcia si ha de jugar o no. Aquí sí que li ha fet molta gràcia, com a curiositat us explico, és els futbolistes del València. Els futbolistes del València estan a Sant George's Park també com el Barça, i avui fèiem el conegut com a canotazo, no?, amb Chesney, i des del balcó de la part que tenen reservada tots els futbolistes del València, tots mirant a Chesney i rient mentre agafàvem les declaracions i fent-nos fins i tot algun el gest de fumar. Ha sigut una mica de la diversió del dia quan parlava el porter polonès, que no deixa mai indiferent a ningú quan parla, i avui tampoc, perquè ha dit que per ell la Lliga és més important que la Champions.
1: I don't think it's the main one. I think... No crec que la Champions sigui el més important. Jo, des del meu punt de vista, sempre penso primer en la Lliga. És el trofeu en què jugues més partits i on pots construir bones actuacions jugant regularment. Hi ha molts equips favorits a guanyar la Champions i nosaltres som un d'ells, però això és un camí molt llarg.
3: We are amongst them, but it's a very long journey.
2: Amb la marxa de Robert Lewandowski, Bosniak Chesney s'ha convertit en el futbolista més veterà de la plantilla del Barça. Per cert, a dir que sense Lewandowski ara tindrà més temps per poder parlar en castellà i aprendre'l una mica més. I també ha reconegut, doncs, que amb la marxa de Robert, del seu compatriota, ara mateix és el tio del vestidor.
3: The big uncle, no, I am the oldest.
1: Soc l'oncle gran, soc el més vell, perquè el Robert ha marxat i soc el més experimentat. Intento ajudar els meus companys tant com puc, encara que no sigui dins del camp. Intento utilitzar la meva experiència per ser útil per l'equip.
3: I try to use my experience to be useful for the team.
21: Santi, m'agrada molt això de que es digui ell mateix que és l'oncle del vestidor. Em sembla tremendo, eh?
20: Sí, sí. La veritat és que és geni figura, Chesney. I aporta fora del camp, dins no. I és una mica increïble que un jugador dels 25 de la plantilla estigui només per aportar fora del camp, perquè jo, si

0: Joan García hauria de jugar Iker Rodríguez i no Chesney, però bé, fa gràcia i és part de l'ecosistema i avui ens ha alegrat la informació del Barça des de Birmingham, no?
1: Tot això pel que fa a la porteria, sobretot amb aquest titular de Ter Stegen, que marxarà en les properes hores de Birmingham. I avui també hem tingut novetats relacionades amb el tema de Julián Álvarez, Nil, perquè ja hem explicat aquests últims dies com està tota la situació, però avui el Barça ha rebut la denúncia de l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, de fet és part del protocol, no és una gran notícia, perquè el Barça ja sabien que arribaria aquesta notícia, han rebut la notificació per part de la Federació Espanyola de Futbol, no de moment per la FIFA, per aquesta denúncia que ha posat a l'Atlètic de Madrid mitjançant Gilmarín. Va ser una notícia una denúncia que es va fer el 30 de juny, i el Barça ho tenen molt clar, estudiaran el que hagin d'estudiar, presentaran al·legacions i creuen que no hi ha massa recorregut. Recordem que aquesta denúncia la fa l'Atleti de Madrid perquè creu que el Barça està negociant amb el futbolista sense que l'Atlético en tingui coneixement, i perquè creuen que aquelles declaracions que va fer Julián al mig del Mundial, on deia que el millor per tot seria una transferència perquè pogués complir el seu somni, doncs que darrere d'això hi ha el Barça, per això l'Atlético de Madrid ha denunciat el Barça davant la FIFA i també davant la Federació Espanyola.
1: Una cosa tenia clara el Barça, Santi, és que l'Atlètic fàcil no ho posarà.
0: Això, vaja, a mi em semblaria molt estrany que l'Atlético hi hagués alguna cosa que el fes recular en les seves intencions, i més després d'aquesta demanda, però coses més estranyes s'han vist al món del futbol. Jo crec que tot està a la taulada de Julián, si es declara en rebel·lia o no es declara en rebel·lia. Si es declara en rebel·lia i no es presenta a entrenar, doncs aquí el Barça té opcions. Si no, a mi em sembla molt difícil que l'Atlético baixi del burro.
1: Santi, Nil, ja per acabar, vosaltres creieu, ara us pregunto més per sensació que tingueu vosaltres, eh? Creieu que el tema Julián es farà? Santi, Nil?
0: Jo crec que no.
2: Jo, és que ara mateix crec que hi hauria d'haver... Crec que només hi ha una opció de que pugui passar, i és que el jugador vagi al límit, forçant les coses, i no tinc clar que vulgui arribar a aquest nivell. Si a mi em preguntes a dia d'avui, també crec que sóc més partidari de Can, però que sí, però també crec que encara falta algun capítol per veure.
1: Doncs veurem com acaba tot plegat. Venen dies intensos, venen setmanes intenses pel que fa al mercat de fitxatges del Barça. Nil, porta't bé per Anglaterra, i tu, Santi, sobretot, acabar de celebrar l'aniversari com toca.
0: Sí, senyora. A eso vamos.
2: Doncs jo a fer l'arguera i a dormir aviat, avui, sí. que ho deixi de l'edat que fa Santi Ovalle.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Abraçada.
1: És mi última jugada. 3:15 de la nit i sona sintonia de bàsquet, perquè aquesta tarda hem tingut una gran notícia pel bàsquet de casa nostra. Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Núria.
1: Era una de les notícies més esperades de l'estiu. Ricky Rubio renova amb la penya i continuarà vestint de verd i negre.
3: I així és com ho ha anunciat a les xarxes socials de la penya.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Perquè es tanca així, per tant, la gran carpeta que tenia pendent la direcció esportiva aquesta temporada, perquè la prioritat del club era donar-li continuïtat. Ricky va tornar l'estiu passat a Badalona, ho va fer després d'un any sense jugar, després d'allunyar-se del bàsquet per cuidar la seva salut mental. El gran interrogant era com tornaria, i la resposta ha estat rotunda, perquè Ricky ha tornat a gaudir, també ha tornat a ser determinant, i aquesta és segurament la notícia més important de totes. Ara el veiem bé físicament, gaudint del bàsquet, sentint-se estimat, i això li hem de sumar que ell va dir ahir que ho té clar, perquè ho té clar, que vol deixar un llegat a la penya més enllà de la pista, i això pot implicar seguir vinculat al club una vegada deixi el bàsquet.
1: Una gran notícia, molt esperada, aquesta renovació de Ricky Rubio amb la penya, i una persona que s'ha jubilat fa pocs dies, que ha estat tota una vida cobrint bàsquet, cobrint la penya, seguint la carrera de Ricky Rubio, i que de ben segur està molt il·lusionat amb aquesta notícia, és el nostre Xavi Saissó. Xavi, bona tarda.
5: Bona tarda, Núria. Doncs el jo hi seré del missatge de Ricky Rubio confirmant que continuarà a la penya almenys un any més és una gran notícia per la penya, per la mateixa penya, i pel bàsquet en general. Si el base del Masnou ha decidit que vol continuar és perquè està a gust i es troba bé física i mentalment. Ricky va jugar a un gran nivell la temporada passada i va tornar a gaudir del bàsquet, qüestió clau per continuar. A més, de que s'ha sentit estimat no només a l'Olímpic, sinó a totes les pistes on ha jugat. Ara accepta el repte d'una temporada exigent, on es retrobarà a Badalona amb Nico.

0: I quan falten 10 minutets per les 9 de la nit, aquí a la graderia del balcó, marxem cap a París perquè demà comença l'europeu de disciplines aquàtiques. Començarem amb natació artística i salts, passant per les aigües obertes i el high diving i tancant finalment amb la natació. Tot això amb un bon nombre de representants catalans. La disciplina on més predominen, però, és la natació artística. Martí Juncà, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Explica'ns bé, perquè tenim esperances importants de medalla amb els esportistes catalans.
1: Sí, mira, començaran ben aviat a les 9 del matí amb les rondes preliminars del duo lliure i durant tot el cap de setmana tindrem proves fins al dia 5, fins al dimecres. A la delegació espanyola, de 13 competidors i competidores, 6 són de Catalunya. Iris Tió i Lilú Lluís de Perpinyà competiran a la rutina de duo lliure. Iris Tió és el nom propi d'aquesta delegació espanyola amb accent català, que en el Mundial de Singapur tenia 22 anys i ara, en 23, diu que arriben preparades per l'europeu.
2: Doncs estem molt preparades. Ha sigut una temporada molt llarga on no hem competit gaire, però sí que ens hem, sobretot, focalitzat en treballar molt la part física i a part de les coreografies, i crec que amb això doncs anem molt fortes i amb molta energia per l'europeu.
1: L'entrenadora de la delegació és Andrea Fuentes, l'esportista espanyola amb més medalles olímpiques de la història, que també ha parlat d'aquest duo Iris Lilú, etiquetant-lo com la possibilitat més gran de fer medalla d'or.
3: Arribem a un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? La qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no? A poc a poc, perquè és un equip que amb acrobàcia no estava bé fa un any i mig. O sigui que estem millorant moltíssim.
1: Quina cançó, Núria, aquesta?
0: Va, la deixaria sonar tot el programa, Martí.
1: L'altra gran rutina serà l'equip acrobàtic amb aquesta obra mestra de Rosalía. Curiositat, primer havien de competir amb Abracadabra de Lady Gaga, però a l'escoltar-la en concert van decidir fer el canvi.
0: Bon canvi.
1: Iris Tió, com hem dit, serà una de les integrants d'aquest equip i posava en valor la figura de les nedadores joves d'aquesta delegació.
2: Doncs molt bé, la veritat és que tothom puja amb moltes ganes i és xulo com aquesta frescura que porten a l'equip. I la veritat que molt, molt contenta.
0: Doncs recollim el testimoni de l'Iris per parlar d'una de les més joves del combinat, Martí, la Carla Lorenzo. Qui és?
1: La Carla és una nedadora de Sant Cugat de l'any 2007 que debuta en un europeu absolut en el duo mix tècnic. Ja va participar en la mateixa rutina a la Copa del Món de Pontevedra, Menegó Sánchez, guanyant la medalla de plata. I ara per primer cop ho farà en un europeu juntament amb Jordi Cáceres.
0: La Laia Pujals va ser amb ella fa uns dies per preguntar-li quines eren les seves sensacions prèvies al gran debut a l'europeu.
4: Què tal, Núria? Bona tarda. Doncs sí, estem amb una de les promeses de la natació artística. Té només 19 anys i va debutar amb l'absoluta a la Copa del Món de Pontevedra. Ara forma part de la convocatòria de l'europeu de París. Carla Lorenzo, què tal? Bona tarda i benvinguda a la graderia.
5: Hola, bona tarda.
4: Com arribes a aquest europeu? Com et notes tu a nivell individual?
5: Crec que, bueno, estic molt satisfeta. Farem el duo amb el Jordi i estem molt, molt emocionats per debutar aquest duo, perquè és la nostra primera vegada nedant junts i tenim moltes ganes de disfrutar-ho.
4: Noteu un recolzament de l'equip? Perquè ara l'Andrea ens comentava, no?, que el que més li ha gustat és que treballeu com un equip.
5: Sí, és que entrenem tots els dies junts, fem el mateix, només a l'hora de fer equip o duo pues, ens separem, però notem molt que sempre que fem qualsevol part llarga ens animen, estan allà veient-nos i tot, i és molt guai, la veritat.
4: I quina diries que és la part més difícil de la rutina, perquè feu el duo mix tècnic, per tant vol dir que tot ha d'estar perfecte?
5: Sí, per mi jo crec que és l'híbrid, la figura, perquè bueno, és bastant llarga, i després mantenir l'energia durant tot la rutina, els elements han de sortir perfectes perquè és el que més compta, i després la segona acrobàcia, que és com la més llarga i la més que hem d'estar molt concentrades.
4: I hem vist avui la rutina, no?, col·lectiva que feu amb Bergain. Hi ha hagut molta expectació al voltant d'aquesta rutina, entre moltes altres coses, perquè l'Andrea s'ha esforçat molt a recordar que és una de les més difícils. No sé com veus a l'equip, és a dir, tu creus que la medalla d'or pot ser seva?
5: Jo crec que sí, si fan el que han fet durant aquests dos últims sencer, que han fet totes les acrobàcies de 10, crec que poden guanyar. perquè a part, o sigui, la rutina en si és... Bueno, vam estar molta estona per muntar tot, o sigui, tots els braços i tot, i és que a mi em posa els pèls de punta, o sigui, cada vegada que la naden és com brutal, i la gent que no ho ha vist jo crec que s'impressiona moltíssim.
4: I, és a dir, ara aneu cap allà com un equip, després allà, d'alguna manera, no aneu 13, només competiu 8, com gestiones tu a nivell personal aquesta competència interna que al final teniu cada dia, de que no tot, sabeu que no totes podeu arribar a competir?
5: A veure, jo, bueno, és el meu primer any, i o sigui, jo ja anava amb el cap que no faria la rutina d'aquí perquè soc nova i és gairebé impossible entrar el primer any, però estic molt contenta per totes les que han treballat. És dur no entrar a l'equip perquè et notes com fora i et sents inferior, però crec que totes estem molt orgulloses de les que naden dintre i ja està, a tope.
4: I aquest és la primera vegada que les russes tornen a competir amb la seva bandera. Com ho veieu? És a dir, perquè esteu emocionades? Us fa una mica de respecte?
5: Jo crec que ens fa respecte, perquè és com la primera vegada que des de fa molt de temps que no les veiem competint, no competim contra elles, són rivals i ens posa una mica nervioses, però ho podrem afrontar, jo crec.
4: I ja per acabar t'he preguntat abans si creus que la rutina, no, de grup poden guanyar. Et veus a tu guanyant l'or a París?
5: A veure, ho lluitarem al màxim possible. Potser no el guanyem, però anem amb les expectatives de que ho farem al màxim possible, a disfrutar, i si guanyem, pues, molt bé. O sigui, molt satisfets estarem.
4: Moltes gràcies, Carla, i que vagi molt bé.
5: De res, moltes gràcies.

0: no me l'emportaria.
1: Què vols dir, la cançó?
0: La deixaria.
1: Sí, no? Acabem el programa fins a les 9,
0: posaria
1: fins a les 10.
0: Posaria el disc sencer de Rosalía. Seguiràs aquests europeus, perquè Martí t'has empapat de tota la delegació catalana, eh?
1: Sí, de fet, ja han carregat un gorro i unes ulleres.
0: Molt bé, t'hi veurem competint. Comences a entrenar.
1: Ah, no, començo a entrenar. A veure, veurem els Jocs de Los Angeles.
0: Gràcies, Martí.
1: Adéu, Núria.
0: I quan són pràcticament, quan falten pràcticament 3 minuts per les 9, la graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 de la nit. Ara us deixem a Mora 25 i a 12:15 al Larguero, amb Iago de Vega. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé.